0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: repassant totes i cada una de les illes. Ara amb la Graciosa, que ve del costat d'Elvis Crespo. És el mega crack d'aquesta setmana aquí a Flash FM.
1: En la Graciosa la vida és massa brossa.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Crec que poca gent conec que estimi més el lloc d'on ve que Quevedo. Realment sempre té una picadeta d'ullet cap al lloc d'on ve, cap a les seves estimades illes. Tenim a Quevedo amb les illes i després la Minya Mala amb Rocafonda. Són dos tipus d'amors bastant diferents. Però són gent que estima molt el lloc d'on ve i això sempre està molt bé. Mai oblidar d'on ve un per saber cap on te va. Són les 6 i 5 d'aquest matí de dijous, en rigorós directe des del Flash Matí del Flash FM. Molt bon dia, tant aquells que us aneu a dormir ara mateix com aquells que us lleveu. Merci per triar-nos. No tenim l'Héctor Ortega, encara està de vacances. Merescudes, diuen alguns. També direm que merescudes. Pobre Héctor, eh? Us acompanya sempre. Aquí està al peu del canó, sempre, amb bon rotllo aquest tio, té molt de bon rotllo. Abraçades a Héctor Ortega, no crec que ens estigui escoltant perquè s'ha anat a l'altra banda del xarco, perquè no el molestem, saps? Això que diuen, no? Fuera de mi horario laboral, no quiero recibir whatsapps. Doncs, òbviament, si està de vacances, no pots rebre whatsapps, així que el deixarem estar, Héctor. Ja tornarà. No sé quan, però quan torni el rebrem amb els braços oberts. Una més de Quevedo. Ni borratxo. Bon dia, família. Això és el Flash Matí.

És una de les mítiques de Juan Magán. Es diu Maldamores i l'estem recuperant des del 2013. Ui, ui, ui, ui. Bon dijous, bon dia. Anem amb Flash i Ice Cream i aquesta proposta boníssima al costat de 31 FAM. Sona Flash FM i es diu Dorayakis. Dorayakis.

0: Pots venir blanco.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: 6 del matí, 17 minuts, Hit Voodoo ja de fons amb JC Reyes. Me mareo cuando te veo. Bon dia, família.

Anuel doble al costat de 6ix9ine, bebé, fa camí cap a dos quarts de set d'aquest matí a dijous. Molt bon dia, és el Flash Matí de Flash FM, que ve del punt un cop més. Abans ens aturem a la Villa, de Ryan Castro i Capo. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45, gairebé una setmana després que esclatés la polèmica infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes i ha admès obertament l'actuació al costat del director general de la policia. Tot i això, descartant que aquest error operatiu tingui conseqüències polítiques, insisteixen també que la cúpula política del cos desconeixia l'operatiu i apunten a comandaments mitjos baixos com a responsables de definir l'operatiu. D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha vetat l'entrada a Vito Quiles i Bertran Endongo per, segons indiquen, deteriorar la convivència. La mesura cautelar s'aplicarà avui als dos agitadors d'extrema dreta que sumen 11 expedients per episodis de violència verbal i agressions a diputades. I els Mossos d'Esquadra han intervingut una dotzena d'armes tipus Kalashnikov de dins d'un cotxe que circulava per l'AP7 a l'altura de Figueres. Els agents han intentat aturar el vehicle, però els ocupants han fugit canviant de cotxe i l'han abandonat en una àrea de descans a l'autopista. Llavors la policia ha vist que estava ple de fusells. Els esports. Avui el Real Madrid entra en fase precampanya electoral, per tant, qui vulgui té 10 dies per presentar els avals necessaris. A les últimes hores, Florentino Pérez s'ha reafirmat amb les seves paraules a la polèmica roda de premsa de dimarts i ha assegurat que les seves declaracions es van malinterpretar. Mentrestant, l'Espanyol va guanyar ahir l'Atlètic de Bilbao per 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència, que s'ha ajustat encara més després de la derrota del Barça al camp de l'Alavés per 1-0.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Anem un dels temes més potents de la nostra programació. Són les 6 i 33 minuts, el son d'Amiga en Mica surt. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Edgar.
0: I què ha de passar avui?
1: Doncs mira, avui tindrem un altre cop el yin i el yang de la meteorologia a Catalunya, perquè avui s'esperen pluges durant bona part del dia a les comarques de Girona, sobretot a l'extrem més est, és a dir, comarques com l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. Tot aquest sector aquí anirà plovent bona part del dia. I a la tarda sumarem també algunes pluges a punts del Pirineu i del Prepirineu. Avui, en principi, podríem tenir unes tempestes, però de forma local. Sobretot a destacar, doncs, això, aquesta pluja gairebé continuada que anirà arribant a les comarques de Girona en les pròximes hores. A diferència d'aquest sector aquí, bona part del sud de Catalunya i de les terres de... Pues, m'he equivocat. Bona part del sud i de les terres de l'Ebre, així com el Pla de Lleida, això, el dia serà bastant assolellat, amb bastant sol. Potser alguns núvols més durant el matí a punts del litoral de Tarragona, però en principi doncs un dia molt més tranquil que no pas a les comarques de Girona, que estarà molt tapat.
0: Bé, hem anat la setmana de menys a més.
1: Sí, totalment.
0: T'atreviries avui que és dijous a fer una semiprevisió del cap de setmana o aguantem a demà?
1: Bueno, podem comentar que aquest cap de setmana baixarà el termòmetre. Segurament dissabte tindrem alguns ruixats a les comarques de Girona i Barcelona. I també una nova nevada al Pirineu, perquè baixa bastant el termòmetre.
0: Uepa, bueno, demà reafirmarem.
1: Exacte,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Sí. Cap de setmana mogut, podríem dir.
0: Estupendo, estarem al tanto. Ara són les 6 i 35, temperatures en directe.
1: Doncs mira, a Rellinars, al Vallès Occidental, hi ha 9 graus, a les Borges Blanques, a les Garrigues, 11 graus, a Vilanova de Meià, a la Noguera, 6 graus i mig, i finalment als Alfacs, al sud, al Montsià, 15 graus i mig, ja. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Merci, Janda, i una estona actualitzarem.
1: Fantàstic, fins ara.
0: Adéu.
2: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

Romeo Santos, que torna a la càrrega amb Prince Royce i aquesta que es diu Dardos. 7:15, bon dia, això és el Flash Matí de Flash FM. I ens llevem el 2024, Manuel Turizo i Capo. Que pecao!

Zona Festa. Flash Matí.

dels temes que va fer que Mike Towers saltés a la fama. Aquesta l'estem recuperant des del 2020. Es diu Diosa, a les 6:53 minuts d'aquest matí de dijous. Molt bon dia des del Flash Matí de Flash FM, aquesta setmana, sense l'Héctor Ortega. Aquí trobem molt a faltar, creieu-me que sí. Per tant, qui us saluda fins a les 11 del matí, aquesta setmana és l'Edgar Manchado, que normalment ens sentim al Calibre 45. Allà repassant la llisteta, cada dissabte, descobrint quin és el número 1, el mega crack i tota la pesca. I aquesta setmana, escolta, estem matinant, però sarna con gusto no pica. I escolta, on picarem i de valent és a les festes majors, tant de Tàrrega com de Mollerussa, aquest proper divendres, que és demà, vaja, demà dia 15, ja estem pràcticament a sobre. Estem tancant aquesta setmana i ho farem amb la Clàudia Cifuentes i en Sergi Omena a Tàrrega i amb en Jaume Riu i en Miquel González a Mollerussa. Si us ho munteu bé, fins i tot, podeu venir a les dues, que una de l'altra separen menys de mitja hora.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran apropar posicions en una nova reunió que arriba enmig d'un nou cicle de vagues convocades fins al 5 de juny. La consellera d'Educació va convocar diumenge una reunió de la mesa per avui i els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. Educació ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. D'altra banda, la defensa dels Pujol ha denunciat falta de proves per acusar a la família. L'advocat de Jordi Pujol, Ferrusol, ha admès la dificultat de provar que l'origen de la fortuna oculta a Andorra és la deixa de l'avi Florenci, però diu que no és extravagant. I la Comissió Europea adoptarà de cara a l'any vinent una recomanació per instar els estats membres a prohibir legalment les teràpies de conversió. L'executiu ha promès donar suport a la comunitat LGTBI i reafirmar la Unió Europea com un lloc on tothom pugui viure lliurement. Els esports. Avui el Real Madrid entra en fase precampanya electoral i l'empresari Enrique Riquelme ha anunciat que estudia presentar-se. En les últimes hores, Florentino Pérez s'ha reafirmat amb les seves paraules de la polèmica roda de premsa de dimarts i ha assegurat que les seves declaracions es van malinterpretar. Mentrestant, l'Espanyol va guanyar i l'Atlètic de Bilbao per 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència, que s'ha ajustat encara més després de la derrota del Barça al camp de l'Alavés per 1-0.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: És el número 1 de la setmana i, a més, ho és per segona setmana consecutiva. Ja va liderar la setmana passada i torna aquesta. Omar Courts amb Llengo Flow, Forever Tugantel. Dissabte sortirem de dubtes a través d'una nova edició del Calibre 45, on sabrem si hi haurà tercera setmana consecutiva o no, liderant la llista oficial de Flash FM. Bon dijous, 14 de maig del 2026, i molt bon dia. Com es pot apreciar, ni sóc l'Héctor Ortega, ni sóc la Joa Manzanero. Ho hem pegat aquí per... per acompanyar-vos aquest matí. Hola, som l'Edgar Machado. Què tal? Doncs aquí estem. Escolta, com us quedeu? Pues igual que jo, quan m'ha sonat l'alarma. Molt bon dia, anem a fer-ho junts. Avui dijous, dia en què, tot i que sembla que no existeix perquè ningú en parla, per un tema obvi, avui a la segona semifinal d'Eurovisión, per tant, dissabte serà la final. Aquest any ja sabeu que no es pot veure per televisió espanyola per tot el tema aquest d'Israel. Per cert, Israel, que ha passat a la final, és a dir, dimarts a la primera semifinal es va classificar Israel, de la mateixa manera que ho van fer Bèlgica, Lituània, Polònia, Sèrbia, Finlàndia, que diuen que és la favorita, Grècia, Croàcia, Suècia i Moldàvia. Veurem avui quins són els països que s'acaben classificant al costat del Big Five, que són Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit i Àustria, que són els que acullen l'edició d'aquesta edició. Espanya, com que no hi participa, ni semifinal, ni final, ni res. Per tant, si voleu veure la final d'Eurovisió, ho haureu de fer per YouTube, sense comentaris. És una mica estrany, perquè jo diria que és la primera vegada que passa a la història d'Espanya. Però vaja, aquest any Eurovisió s'ha quedat així. Òbviament, si us pregunteu, l'actuació d'Israel, si no l'heu vist, mireu-la, perquè, òbviament, va estar marcada per la gent del públic que es va fer sentir. Heu de saber que només hi ha un kàrting rèplica d'un circuit de Fórmula 1, i aquest és el kàrting Castellolia, només 30 minuts a Barcelona, i pots viure espectaculars celebracions de grans premis per grups i també per empreses, en karts d'última generació. Demà, al Flash Matí, estarem regalant un gran premi per un de vosaltres i 7 amics. Per tant, demà és dia d'estar amb l'orella posada al Flash Matí, perquè un de vosaltres s'emportarà un gran premi de karts per 8 persones al kàrting Castellolí. Això sí, aneu-hi ja i aneu fent unes tendetes i aneu entrenant, perquè el circuit és xulíssim, però té la seva traça, eh? Has de saber-lo portar, perquè si no, el circuit se t'emporta tu per davant.
1: Hola, soy

0: Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Cómo hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
7: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El

0: tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mouta perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials. Mouta, Mouta, és el dia de l'esport
2: per a tothom. A Flaix FM tenim el poder del ritme. Flaix! El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flaix FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flaix FM. Ens escoltes perquè ets dels nostres. Flaix FM. La que mana.
3: Estàs escoltant el Flaix Matí. De 6 a 11.

No sé si per orgull o perquè no toca, però jo crec que tots alguna vegada ho hem acabat demanant, eh? Inclús Manuel Turizo. M'estranyaria que digués que no. Però vaja, en fi, ens haurem de quedar amb la lletra d'aquesta batxata. La batxata de Manuel Turizo. Vinga, vinga, a 7:45. Deixeu-me que us recordi que demà divendres ens anem de festa a Tàrrega amb la Clàudia Cifuentes i en Sergi Domènech a la plaça de les Nacions a partir de les 2 de la matinada i molt a prop de Tàrrega, a Mollerussa, Jaume Riu i Miquel González in session al pavelló Pla d'Urgell. Tot això demà, divendres, dia 15. Dues festes Flash FM que, a més, cauen molt i molt a prop. Que si us ho munteu bé, arribeu a les dues, de veritat. Un cop has arribat allà, a Lleida, escolta, ja tira milles. Us recordo també que estem davant els últims dies per aconseguir la vostra entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, on podràs veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Inestadeta i Ets 30 UFAM i Maria Jaume, aquest dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Tota la informació la trobareu a estrelladam.com/la festa 150. estrelladam.com/la festa 150.

0: I a tu t'agrada la benzina?
1: La gasolina!
2: Flash!
0: Flash Matí, el combustible que necessites. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. Concòrdia ha reclamat públicament que s'aturi de manera immediata la signatura de l'acord d'associació amb la Unió Europea i que es convoqui sense demora un referèndum per poder-ho ratificar. La formació també ha expressat el seu suport a la recollida de signatures impulsada per demanar la consulta ciutadana i ha remarcat la importància de la decisió que haurà d'afrontar el país. La postura coincideix amb la defensa feta en els darrers dies per Andorra Endavant, que també insisteix a fixar una data per al referèndum. I parlem dels comuns, que han reaccionat conjuntament a les darreres declaracions de l'Associació de Propietaris de Terres d'Andorra i han defensat amb fermesa les seves competències en matèria urbanística. Les corporacions consideren que les propostes que apunten cap a una centralització de la planificació territorial a escala nacional no s'ajusten a la realitat i entren en contradicció amb els principis constitucionals. La resposta arriba després que l'APTA reclamés mesures per limitar la inversió estrangera, especialment en l'àmbit immobiliari, i alertés sobre les diferències de criteris urbanístics entre parròquies. També coincideix amb les advertències d'alguns propietaris d'Ordino que han plantejat portar el nou POUP al Tribunal Constitucional si consideren afectats els seus drets. I referent a l'habitatge, el cap de govern Xavier Espot ha defensat a través de les xarxes socials la nova llei dels lloguers davant de la preocupació existent pel mercat de l'habitatge. Espot ha tornat a assegurar que la normativa no suposa una liberalització sense control ni deixa desprotegits els arrendataris, sinó que planteja una transició gradual cap a la normalització del mercat després dels anys de pròrrogues obligatòries. Per cert, recordem que aquest dissabte hi ha convocada una manifestació per protestar sobre la situació de l'habitatge aquí al Principat d'Andorra. Canviant de tema, el Comú d'Escaldes, Engordany i Feda han finalitzat els treballs de millora i envelliment de l'entorn de la Casa dels Guardes d'Angulasters, una actuació que ha suposat una inversió d'uns 160.000 euros, als quals s'hi afegiran prop de 80.000 euros més destinats a les feixes de la zona. Paral·lelament, el Comú continua avançant en l'adequació dels espais cedits per Feda per convertir-los en una casa de colònies i un centre d'activitats. Fins ara, el projecte ha requerit una inversió de 280.000 euros dels 800.000 previstos en total. I en camp presentava ahir la segona edició de l'Aventura de Supervivència a la Natura, una iniciativa orientada a transmetre coneixements bàsics de supervivència i potenciar el contacte amb l'entorn natural. Enguany, la proposta ampliarà el calendari amb un cap de setmana més d'activitats i es trasllada a la zona de Grau Roig, un programa que inclou 3 sessions de 2 dies entre juny i juliol, així com 2 jornades intensives de 10 hores previstes per al 4 i 18 de juliol.
0: Escoltes Flash FM a Andorra.
2: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8

0: entre comillas.
1: Mike Towers amb Quevedo a través de Soleao. Són les 7 i 37 minuts d'aquest matí de dijous. Per saber si el dia està soleao o no, Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Edgar, com estàs?
1: Avui és el sant d'algú, em sembla.
2: Sí, és el sant de la gema manzanero i de totes les gemes, realment.
1: Efectivament, de totes i cadascuna d'elles. Sí. És per això que li hem donat festa avui a la gema, també.
2: Exacte, li hem donat festa avui, perquè avui la gema se'n va lliscar a PortAventura, en el qual ella em va preguntar quin temps faria i vaig dir que era un temps ideal per celebrar el seu sant.
1: I ho està fent, el
2: temps? Està fent sol a la província de Tarragona. Edgar, però avui hem de parlar de pluja, sobretot a la província de Girona,
1: que poden ser
2: una mica intenses, sobretot a punts de l'Alt Empordà. I també a la tarda aquestes pluges arribaran a punts del Pirineu i del Prepirineu. En principi, més sol, bona part del dia, com hem dit, a les comarques de Tarragona i també del Pla de Lleida, amb temperatures que baixen i força. Demà, encara més.
1: Però escolta, que no va ploure prou dimarts, ja?
2: Mai plou prou en aquest país. Vam estar 3 anys a sequera, ara de ploure dia sí dia també.
1: Plou poc, però pel que plou...
2: Plou prou
1: sí, per omplir un pou.
2: Ostres, mira, aquest final no el sabia. Però sí, ja ho diuen, al maig cada dia un raig. Estem al dia 16 de maig, avui és dia 16.
1: 14.
2: M'he avançat una mica. Cada dia anirà plovent una miqueta aquest mes de maig. Em sap greu, família, és el que toca.
1: No passa res. Jo prefereixo que em diguin la veritat, tot i que m'hagi de doldre. Però que em diguin la veritat.
2: A vegades fan mal les veritats, però és que s'han de saber.
1: Oh, i tant,
2: la gent ha d'anar de cara.
1: Companys.
2: Igual que els meteoròlegs. Jo no et diré que fa sol si ha de ploure.
1: No, perquè després...
2: Després passa el que passa.
1: Passa el que passa i et fotem les culpes a tu. I això no pot ser.
2: Et fots una hòstia, perquè no portes el paraigua si està plovent. I tant que faria sol.
1: Rellisques, caos, t'has d'agafar la baixa laboral. És un tot.
2: La feina no te la volen donar, perquè consideren que estàs preparat per seguir treballant.
1: Exacte, que no pas que pots anar amb un peu trencat a treballar,
2: totalment.
1: Que tampoc és per tant.
2: A no ser que siguis funcionari.
1: Exacte, sí, aleshores sí.
2: No ens hi fotrem aquí tampoc,
1: El problema són dels joves que no volen treballar. Són les 7 i 40 minuts pràcticament d'aquest matí de dijous. Temperatures?
2: Doncs mira, a Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà tenim 14 graus, a Tírvia al Pallars Sobirà, aquí fa fresca, 3 graus, a Das a la Cerdanya, 3 graus, i al Baix Camp a Vinyols i als Arcs, 15 graus.
1: Gràcies, Jan. D'aquí una estona actualitzarem. Fins ara.
2: Vinga, fins ara, Edgar. Amb la música no s'hi juga.

0: És el més nou de Jay Weller, que òbviament també sona el Flash Matí de Flash FM. Es diu De Lejito, 7:46. L'estan fent grossa, aquest parell. Tini, Tini, Tini i Ulises Bueno. Es diu Dos Amantes.
1: No pudieron ser. Esto dice así.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Blanco de verano, Don Simón.
2: Blanco de verano, Don Simón.
1: Nou blanco de verano, Don Simón.
3: La teva mare sempre té raó.
4: Em compro un cotxe nou?
5: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
3: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
6: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
7: ¿De qué?
6: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
7: ¡Buah! Con ese colacao.
6: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
7: ¿Qué más quieres?
6: Más mañana es así.
8: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
9: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
10: Sí.
9: Però si jo fos una mascota, no?
10: No.
9: I tu creus que si jo em poso un...
10: No.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
14: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
15: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
14: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
17: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
18: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
17: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
19: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
20: Què? Tens ganes de moure't?
19: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
20: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
21: La que manda.
22: I punt.
23: Flash!
0: Flash FM amb el poder del ritme.
24: This is Flash FM.
0: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
25: Flash FM.
0: La que mana.
26: Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
27: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
26: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

Detrás de l'humo no se ve, així ho diuen, així ho expliquen Emilia Ludmila i Jekau. Ho explicaven el 2023, un dels grans números d'aquella mateixa temporada. No se ve, que avui fan camí cap a les 8 d'aquest matí de dijous. Molt bon dia, què tal? Suposo que hi ha pràcticament tothom dempeus, no? M'estranyaria que ja no estiguessin dempeus a aquestes hores del matí. Anant cap a la feina, probablement enmig d'algun embús o enmig d'algun trajecte llarg. Alguns que tenen dies sueltos entre setmana per poder fer coses, també. Hola, bon dia. Absolutament a tothom, els que esteu tancant en torn de nit i esteu arribant a casa. Hola, també, gent que va a estudiar a la universitat, a l'escola. Tothom és benvingut a la festa del Flash Matí, absolutament tothom. A les 8 en punt, Flash Informatiu, anem amb Juan Magán i la versió 2026 del Bailando por ahí. Ayer la vi amb Omar Montes.

0: Flash FM, flash informatiu.
1: Bon dia, són les 8. Avui podria ser un dia clau per desbloquejar el conflicte que enfronten mestres i professors amb el govern. A 9:15 es reuneixen l'executiu i els sindicats coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions territorials que arriben a Girona i la Catalunya Central. Els sindicats convocants de les protestes demanen al govern que mogui fitxa amb una nova proposta, però des de la conselleria insisteixen que no hi ha marge per a la negociació fora de l'acord amb Comissions Obreres i UGT. D'altra banda, el judici a la família Pujol quedarà vist per a sentència avui, després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa exposaran els últims informes finals abans de tancar un judici amb una quarantena de sessions, 17 acusats i més de 200 testimonis. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'autor o els autors dels incendis gairebé simultanis de 14 cotxes i una moto en un barri de Barcelona. No es descarta que es pugui tractar de l'acció d'un piròman, però de moment no hi ha cap detingut. Alguns dels vehicles han quedat totalment destruïts i d'altres parcialment, però tots han quedat difícilment recuperables. Tot i així, s'està a l'espera que els pèrits en valorin els danys. Els esports. Avui el Real Madrid entra en fase precampanya electoral i l'empresari Enrique Riquelme ha anunciat que estudia presentar-se. En les últimes hores, Florentino Pérez s'ha reafirmat amb les seves paraules de la polèmica roda de premsa de dimarts i ha assegurat que les seves declaracions se'n van malinterpretar. Mentrestant, l'Espanyol va guanyar i l'Atlètic de Bilbao per 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència, que s'ha ajustat encara més després de la derrota del Barça al camp de l'Alavés per 1-0.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: soy Ritme de Quevedo, aquesta setmana com a megacrack de Flash FM, però escolta, no la descartem com una de les potents cançons d'aquest estiu que tenim ja pràcticament a tocar.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: És Elvis Crespo qui l'acompanya, per això que òbviament es diu La Graciosa. Són les 8:05 d'aquest matí de dijous. Què tal, com esteu? Ja sabeu que els amics de Mimir són tan ben parits que sempre, cada setmana, ens proposen hotels molt i molt interessants amb tota la informació i a preus molt especials. Sobretot, el que és més important és que sempre us surt el preu final. Així ens evitem embolics i us podeu estalviar molta pasta. Aquesta setmana, la recomanació de Mimir.com és un clàssic de la Costa Brava, Lloret de Mar, concretament el Garbí Park, un hotel de 4 estrelles, perfecte per una escapada amb amics, per parelles o pels més petits de la casa. Ja sabeu, Lloret de Mar, qui no ha anat mai a Lloret de Mar? I si no ha anat mai, ho podeu fer al Garbí Park, que a més heu de saber que té piscina interior i exterior, ideal per relaxar-vos com per aprofitar el bon temps. Platja a només un quilòmetre, per tant, podeu triar si piscineta o si platja. A més, Lloret té molt més del que la gent es pensa. Podeu descobrir els jardins de Santa Clotilde, amb visites espectaculars al Mediterrani, podeu caminar pel camí de Ronda, visitar cales a vegades, o també podeu gaudir del centre, terrassetes, absolutament de tot. Heu d'anar-hi, jo us ho puc explicar molt bé, però heu d'anar-hi per saber-ho. Durant tot el mes de juny us hi podeu allotjar en una habitació doble amb mitja pensió des de només 92 euros la nit. Des de només 92 euros la nit. Això sí, sempre i quan reserveu a través de l'aplicació amimir.com. Un preu perfecte per escapar-vos uns dies i per començar a sentir l'estiu abans que arribi la temporada alta. Si ja ho sabeu, Costa Brava, bon ambient i escapar de top al millor preu. Us hem parlat del Garbí Park. Des de l'aplicació amimir.com. Entreu i reserveu el vostre hotel a Lloret de Mar.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial d'amimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb amimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
3: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

0: El so del Fercho, un dels artistes més dolguts o que com a mínim més ho representa a través de les seves cançons. Aquesta es diu Luna. A punt de rescatar una grandíssima col·labo entre Figaflauas i La Musca abans que Bedo amb Ni Borracho.
1: Sé cuando empieza la fiesta, pero no cuando termina.
2: Hola, gente, soy Quevedo.

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la mosquita.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Agafem aquesta drecera que arribarem abans.
5: Te la saps totes, eh?
4: Una, que ja ha fet moltes voltes.
5: Potser els teus pneumàtics també. Sigui quina sigui la marca del teu vehicle, vine a Opel Service i

0: amb xurros, aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des d'ara trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en ambdós sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Flash FM. Flash.
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
7: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
9: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
10: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
11: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
12: Flash Running!
11: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
12: Flash Running!
11: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
10: Amb Miquel González.
13: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

Flash FM, molt bon dijous a tots els que de mica en mica connecteu amb l'emissora del Ritme. Sigueu benvingudes i benvinguts, casa vostra, que és casa de tots. Som-hi amb Mora i Zetangana, es diu Droga.

0: I a tu t'agrada la benzina?
1: La gasolina! Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Concòrdia ha reclamat públicament que s'aturi de manera immediata la signatura de l'acord d'associació amb la Unió Europea i que es convoqui sense demora un referèndum per poder-ho ratificar. La formació també ha expressat el seu suport a la recollida de signatures impulsada per demanar la consulta ciutadana i ha remarcat la importància de la decisió que haurà d'afrontar el país. La postura coincideix amb la defensa feta en els darrers dies per Andorra Endavant, que també insisteix a fixar una data per al referèndum. I parlem dels comuns, que han reaccionat conjuntament a les darreres declaracions a l'Associació de Propietaris de Terres d'Andorra i han defensat amb fermesa les seves competències en matèria urbanística. Les corporacions consideren que les propostes que apunten cap a una centralització de la planificació territorial a escala nacional no s'ajusten a la realitat i entren en contradicció amb els principis constitucionals. La resposta arriba després que l'APTA reclamés mesures per limitar la inversió estrangera, especialment en l'àmbit immobiliari, i alertés sobre les diferències de criteris urbanístics entre parròquies. També coincideix amb les advertències d'alguns propietaris d'Ordino que han plantejat portar el nou POUP al Tribunal Constitucional si consideren afectats els seus drets. I referent a l'habitatge, el cap de govern Xavier Espot ha defensat a través de les xarxes socials la nova llei dels lloguers davant de la preocupació existent pel mercat de l'habitatge. Espot ha tornat a assegurar que la normativa no suposa una liberalització sense control ni deixa desprotegits els arrendataris, sinó que planteja una transició gradual cap a la normalització del mercat després dels anys de pròrrogues obligatòries. Per cert, recordem que aquest dissabte hi ha convocada una manifestació per protestar sobre la situació de l'habitatge aquí al Principat d'Andorra. Canviant de tema, el Comú d'Escaldes, Engordany i Feda han finalitzat els treballs de millora i envelliment de l'entorn de la Casa dels Guardes d'Angulasters, una actuació que ha suposat una inversió d'uns 160.000 euros, als quals s'hi afegiran prop de 80.000 euros més destinats a les feixes de la zona. Paral·lelament, el Comú continua avançant en l'adequació dels espais cedits per Feda per convertir-los en una casa de colònies i un centre d'activitats. Fins ara, el projecte ha requerit una inversió de 280.000 euros dels 800.000 previstos en total. I en camp presentava ahir la segona edició de l'Aventura de Supervivència a la Natura, una iniciativa orientada a transmetre coneixements bàsics de supervivència i potenciar el contacte amb l'entorn natural. Enguany, la proposta ampliarà el calendari amb un cap de setmana més d'activitats i es trasllada a la zona de Grau Roig, un programa que inclou tres sessions de dos dies entre juny i juliol, així com dues jornades intensives de 10 hores previstes per al 4 i 18 de juliol. Flash.

0: tiene sentido. Sí, L, un cop més a través del Flash Matí de Flash FM. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Edgar, com estàs?
0: Com pinta el temps avui dijous?
1: Doncs mira, pinta per tots els gustos. Si anem cap a les comarques de Girona, avui probablement serà un temps bastant més mogut que no pas al sud, perquè avui a les comarques de Girona plourà bona part del dia. Agafeu el paraigües, el cel estarà molt tapat. I sobretot a partir de la tarda pot ploure amb ganes en comarques com l'Alt Empordà, on a l'extrem nord es poden acumular uns 70 o 80 litres, per tant, déu-n'hi-do quanta aigua. I avui la tarda també arribarà a ploure a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot. Més sol a la resta del país, sobretot a punts de les comarques de Tarragona i el Pla Lleida, i temperatures que van a la baixa i que seguiran baixant els propers dies. Per tant, recuperem algun jersei o alguna capa més pels propers dies, perquè la necessitarem.
0: Temperatures en directe.
1: Mira, a Palafrugell ara mateix tenim 14 graus, a Olot 12, Malgrat de Mar 13, i finalment acabem a Castellbisbal amb 12 graus. Anem cap a la frase del dia d'avui. Avui és curta, però intensa.
0: Oh!
1: Hauríem d'utilitzar el passat com a trampolí i no com a sofà. Jo crec que és una frase bastant, bastant bona, que ens parla de com és important mirar cap al futur, tenint en compte quin és el nostre passat, però no quedar-nos estancat en aquest. Així que mireu cap endavant, sobretot si esteu conduint a la carretera.
0: Gràcies, Jan, d'aquí una estona actualitzarem.
1: Vinga, fins ara.
0: Últims dies per aconseguir la vostra entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, amb Oques Grasses, Love of Lesbia, Mosca, Els Gatarrats, Ginestar, Detalls, 31 Fam i Maria Jaume. Serà dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Tota la informació a estrelladam.com/la-festa-150. Flash Matí. Experts en despertar zombis. Jo la conec.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Què et sembla aquesta casa per robar?
2: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
1: D'acord, aleshores, res.
3: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
5: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
4: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Blanco de verano, Don Simón.
8: Blanco de verano, Don Simón.
7: Nou blanco de verano, Don Simón.
9: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
9: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
14: Les millors braves d'Andorra?
15: No vagis al Barra Mars.
14: Un bon bacallà al pil-pil.
15: No el demanis al Barra Mars.
14: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
15: Oblida tant del Barra Mars.
14: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
15: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
14: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
16: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

Chamé la culpa. D'amiga en mica arribem a les 9 d'aquest matí de dijous. Molt bon dia. Pot fer Reyes també si passa pel flash matí. Un altre tipus de registre. Aquesta es diu Loquita. Bon dia. Bon dia.

0: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
1: Com m'agrada!
0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Avui podria ser un dia clau per desbloquejar el conflicte que enfronta mestres i professors amb el govern. A 9:45 es reuneixen l'executiu i els sindicats coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions territorials que arriben a Girona i la Catalunya Central. Els sindicats convocants de les protestes demanen al govern que mogui fitxa amb una nova proposta, però des de la conselleria insisteixen que no hi ha marge per a la negociació fora de l'acord amb Comissions Obreres i UGT. D'altra banda, el judici a la família Pujol quedarà vist per a sentència avui, després de 6 mesos de sessions. Els advocats de la defensa exposaran els últims informes finals abans de tancar un judici amb una quarantena de sessions, 17 acusats i més de 200 testimonis. I Donald Trump i Xi Jinping han exhibit bona sintonia, però la Xina ha fet un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès ha avisat Donald Trump que una mala gestió pot suposar un xoc o el conflicte entre les dues superpotències. Xi Jinping considera Taiwan una part irrenunciable del seu territori i no descarta l'ús de la força per aconseguir el seu control. Els esports. Avui el Real Madrid entra en fase precampanya electoral i l'empresari Enrique Riquelme ha anunciat que estudia presentar-se. A les últimes hores, Florentino Pérez s'ha reafirmat amb les seves paraules de la polèmica roda de premsa de dimarts i ha assegurat que les seves declaracions se'n van malinterpretar. Mentrestant, l'Espanyol va guanyar ahir l'Atlètic de Bilbao per 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència, que s'ha ajustat encara més després de la derrota del Barça al camp de l'Alavés per 1-0.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: setmana i sumaré Somar Coles, protagonitzant el seu primer número 1, Yengo Flow, és el segon. Recordem que ja havia aconseguit la medalla d'or amb el contraband al costat de Rau Alejandro. Aquesta es diu Forever to Antel i engega una nova hora de Flash Matí. Avui, sense l'Héctor Ortega, sense la Gemma Manzanero, per tant, anem a salvar els pobles com bonament puguem, amb tota la nostra música, amb el temps i amb la samarreta de Flash FM, que l'hem de sortejar en algun moment del matí també. Heu d'estar molt atents al Flash Matí, perquè en qualsevol moment obrirem línies i repartirem una de les nostres samarretes de Por la Mañana Café i Por la Tarde Ron. Per cert, a aquesta hora del matí també heu de saber que s'ha fet públic fa molt poquetes hores els artistes que cantaran a la final del Mundial de Futbol, que ja sabeu que per primera vegada també el Mundial de Futbol tindrà un break a la mitja part, al més pur estil Super Bowl. Això no s'havia fet mai, serà la primera vegada que hi haurà un break a la mitja part. No serà una mitja part de 15 minuts, serà de 30 minuts i cantaran Madonna, Shakira i BTS. Són aquests els artistes que encapçalaran aquest espectacle Showtime a la mitja part de la final del Mundial 2026. Madonna, Shakira i BTS. Així que avui, si aneu a la feina, us podeu fer els xulos i dir, escolta, ja heu vist qui cantarà? Madonna cantarà a la final del Mundial? Doncs sí, mira, ara ja ho podeu dir. També heu de saber que pel carnet jove teniu un munt d'avantatges i de promocions. Aquesta setmana, per exemple, hi ha plans super top amb descompte. Si us agrada el còmic, teniu 2 euros de descompte pel 44 Còmic Barcelona, amb entrades des de només 8 euros. Si voleu un espectacle dels grossos, curiós de Cirque du Soleil, també entra en joc amb tarifes especials en diverses categories d'entrada. I si ets creatiu, el que no pots és perdre't al Handmade Festival Barcelona. Tens entrada VIP gratuïta amb el carnet jove, mare meva! També pots viure l'espectacle dels... A veure si ho dic bé. Els Harlem Globetrotters, amb un 10% de descompte en les entrades. I si el que us apassiona és el cinema, al Docs Barcelona teniu 1 euro de descompte en cada entrada. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil.
1: Hola, soy Prince Royce.
2: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya...

més top del seu últim àlbum, Bad Bunny, devia tirar més fotos un cop més al Flash Matí. Són les 9 i 12 minuts. Vinga, va, acaba, acaba. Super Remember de Pitbull, a punt per sonar abans, Luke Ray BM, La Morocha.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur que és aquí.
0: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja trobem trànsit dins la carretera General 1 avinguda Salou en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: En actius digitals de Morabanc tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
1: Som la ràdio Dance Leader. Som Flash FM. A Flash FM tenim el poder del ritme. Flash. El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM. Ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash. Flash FM. Ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM. La que mana. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: un grandíssim amic d'aquesta casa, Ugel, a través de Jamaica amb Bam Bam. Fent camí cap a 9:45 d'aquest matí de dijous. Què tal? Molt bon dia. 4 minuts concretament falten per arribar a 9:45. Matí d'embussos a molts punts del país, sobretot aquells que estan involucrats amb aquestes vagues i manifestacions dels docents. Avui és el torn de Girona i la Catalunya Central. Per tant, molta calma a la carretera, en els punts que estan tallats. Dia d'empatitzar, sobretot amb la causa. Hoy por ti, mañana por mí. Això ja sabeu com funciona. Per tant, apa! Aquest és el panorama que se'ns queda avui al país. 9:26, anem amb una de les últimes de Quevedo. Aquesta nova línia es diu El Golpito.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.

0: festa. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Concòrdia ha reclamat públicament que s'aturi de manera immediata la signatura de l'acord d'associació amb la Unió Europea i que es convoqui sense demora un referèndum per poder-ho ratificar. La formació també ha expressat el seu suport a la recollida de signatures impulsada per demanar la consulta ciutadana i ha remarcat la importància de la decisió que haurà d'afrontar el país. La postura coincideix amb la defensa feta en els darrers dies per Andorra Endavant, que també insisteix a fixar una data per al referèndum. I parlem dels comuns, que han reaccionat conjuntament a les darreres declaracions de l'Associació de Propietaris de Terres d'Andorra i han defensat amb fermesa les seves competències en matèria urbanística. Les corporacions consideren que les propostes que apunten cap a una centralització de la planificació territorial a escala nacional no s'ajusten a la realitat i entren en contradicció amb els principis constitucionals. La resposta arriba després que l'APTA reclamés mesures per limitar la inversió estrangera, especialment en l'àmbit immobiliari, i alertés sobre les diferències de criteris urbanístics entre parròquies. També coincideix amb les advertències d'alguns propietaris d'Ordino que han plantejat portar el nou POUP al Tribunal Constitucional si consideren afectats els seus drets. I referent a l'habitatge, el cap de govern Xavier Espot ha defensat a través de les xarxes socials la nova llei dels lloguers davant de la preocupació existent pel mercat de l'habitatge. Espot ha tornat a assegurar que la normativa no suposa una liberalització sense control ni deixa desprotegits els arrendataris, sinó que planteja una transició gradual cap a la normalització del mercat després dels anys de pròrrogues obligatòries. Per cert, recordem que aquest dissabte hi ha convocada una manifestació per protestar sobre la situació de l'habitatge aquí al Principat d'Andorra. Canviant de tema, el Comú d'Escaldes, Engordany i Feda han finalitzat els treballs de millora i envelliment de l'entorn de la Casa dels Guardes d'Angulasters, una actuació que ha suposat una inversió d'uns 160.000 euros, als quals s'hi afegiran prop de 80.000 euros més destinats a les feixes de la zona. Paral·lelament, el Comú continua avançant en l'adequació dels espais cedits per Feda per convertir-los en una casa de colònies i un centre d'activitats. Fins ara, el projecte ha requerit una inversió de 280.000 euros dels 800.000 previstos en total. I en camp presentava ahir la segona edició de l'Aventura de Supervivència a la Natura, una iniciativa orientada a transmetre coneixements bàsics de supervivència i potenciar el contacte amb l'entorn natural. Enguany, la proposta ampliarà el calendari amb un cap de setmana més d'activitats i es trasllada a la zona de Grau Roig, un programa que inclou tres sessions de dos dies entre juny i juliol, així com dues jornades intensives de 10 hores previstes per al 4 i 18 de juliol. Flash.

0: en estas que pràcticament no cada ni presentar Bad Bunny a través de Nueva York. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor. Edgar.
0: M'anaves a dir Héctor, eh?
1: Héctor.
0: M'anaves a dir Héctor.
1: Edgar, què tal, com estàs?
0: Abraçada a l'Héctor Ortega, que el tenim de vacances. Que hi ha gent que pregunta, on està l'Héctor, on està l'Héctor? De vacances.
1: Ja tornarà, ja tornarà.
0: Tranquils, ja tornarà.
1: I tant.
0: O no.
1: O no.
0: No, sí, tornarà, tornarà. Escolta, Jan, jo et volia preguntar perquè el temps fa una mica el tonto aquests dies. Sí. Pel matí fa una cosa, per la tarda fa una altra. Avui què ha de passar?
1: Doncs mira, avui hem de tenir una mica de tot. Tenim el yin i el yang, el dia i la nit de la meteorologia. A les comarques de Girona tindrem el cel força tapat bona part del dia i anirà plovent, sobretot en comarques com l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. De fet, a l'Alt Empordà es pot acumular aproximadament uns 60 litres, per tant, anirà plovent amb ganes.
0: Wow.
1: I també al llarg de la tarda tornarà a ploure a punts del Pirineu i del Prepirineu. Pel que fa al yang, o el que vindria a ser el dia, farà bastant sol a les comarques de Tarragona i el Pla de Lleida.
0: Molt bé.
1: Per tant, avui una part del país haurà de posar crema solar i l'altra haurà d'agafar el paraigües. Demà tornarem a tenir més ruixats i aquest cop tornaran a arribar a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona i de Girona. Per tant, demà sembla que també plourà.
0: És que aquest sol, aquests rajos de sol que comencen ja a picar fort...
1: Sí, ara ja t'has de posar crema, eh?
0: Són rajos d'estiu, eh?
1: Sí. Poca broma, perquè més el sol... la gent es pensa que crema més el sol a l'agost que no pas ara, però ara al maig crema més que l'agost, de fet,
0: totalment,
1: el sol.
0: Totalment. Doncs estarem molt pendents també de com va evolucionant aquests ruixats que poden aparèixer, sobretot al llarg del cap de setmana. Ara, que són les 9:39, com tenim les temperatures en directe?
1: Doncs mira, a l'Aldea al Baix Ebre tenim 17 graus, a Cabanes, a l'Alt Empordà, 15 graus, a Malgrat de Mar, al Maresme, 17 graus i mig, i finalment acabem a un dels punts freds que tenim ara mateix, al poble de Tírvia, al Pallars Sobirà, amb 5 graus i mig.
0: Gràcies, Jan, fins demà.
1: Vinga, fins demà.
0: Us recordo que estem davant els últims dies per aconseguir la vostra entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, per venir a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Ginestà, Detalles, 31 Fam i Maria Jaume. Quan? Aquest mateix dissabte, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Tota la informació disponible a estrelladam.com/la-festa-150.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio. Bye.

vam conèixer amb la curiositat i ara torna completament en solitari Jay Weller a través de Lejitos. Són en directe des del Flash Matí de Flash FM. Anem a buscar Son Català amb Flash i Ice Cream. 31 fam, Dorayakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 6 a 11, a Flash FM.
2: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
3: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
6: L'amor? A l'Aquàrium?
5: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
6: Shark Lovers.
5: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
7: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Em sento guapa.
13: I jo em sento guapo.
12: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
13: I jo també.
12: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
1: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. La música que t'agrada sona a Flash. Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.

0: Pitbull. És boníssima aquesta del 2012. Recordes, bloquejadíssim, al costat de Chris Brown, International Love, fa camí cap a les 10 d'aquest matí de dijous. És 14 de maig del 2026. Ja amb la tonteria ja hem passat l'equador d'aquesta setmana i recordem que estem molt i molt expectants a les festes Flash FM que tenim preparades per demà, que tenim dues que, a més, estan super a prop. A Tàrrega, amb la Clàudia Cifuentes i en Sergi Domena, i a Mollerussa, amb en Jaume Riu i en Miquel González. Jo crec que, si us ho munteu bé, arribeu a les dues. Jo penso que organitzant un arriba a tot arreu.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Som-hi amb Golden, Hantrix i companyia, des de K-Pop Demon Hunters, el Flash Matí.

0: AGFM. L'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Avui podria ser un dia clau per desbloquejar el conflicte que enfronta mestres i professors amb el govern. A 9:15 ha començat la reunió entre l'executiu i els sindicats, coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions territorials que arriben a Girona i la Catalunya Central. Els sindicats convocants a les protestes demanen al govern que mogui fitxa amb una nova proposta, però des de la conselleria insisteixen que no hi ha marxa per a la negociació. D'altra banda, l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat aquest matí que l'IPC s'ha moderat 2 dècimes al mes d'abril. Tot i la contenció general de la inflació, la rebaixa fiscal sí que es mantindrà amb els combustibles fins al 30 de juny. I Donald Trump i Xi Jinping han exhibit bona sintonia, però la Xina ha fet un advertiment sobre Taiwan. El mandatari xinès ha avisat Donald Trump que una mala gestió pot suposar el conflicte entre les dues superpotències perquè considera Taiwan una part irrenunciable del seu territori i no descarta l'ús de la força per aconseguir el seu control. Els esports. Avui el Real Madrid entra en fase precampanya electoral i l'empresari Enrique Riquelme ha anunciat que estudia presentar-se. En les últimes hores, Florentino Pérez s'ha reafirmat amb les seves paraules de la polèmica roda de premsa de dimarts. Mentrestant, l'Espanyol va guanyar i l'Atlètic de Bilbao per 2-0 i fa un pas de gegant per assegurar-se la permanència, que s'ha ajustat encara més després de la derrota del Barça al camp de l'Alavés per 1-0.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: La Graciosa, Quevedo amb Elvis Crespo, és el mega crack d'aquesta setmana aquí a Flash FM, una de les importants, una de les imprescindibles. 10 i 6 minuts aquest matí de dijous. Mike Towers estarà present al Mediterrània Festival a Roses, 1 d'agost, un festival que promet, i on Flash FM serà emissora oficial. També hi serà JC Reyes, i compte, perquè és un festival on tindrem absolutament de tot. Aquí el tenim, a JC Reyes a fons, veus? Però és que tindrem la part urban, la part de reggaeton, que això estarà molt bé, que sé que a molts de vosaltres us agrada, però sé que molts de vosaltres també sou del team hardcore, del team dur, del nucli dur. També hi serà Pastis, bon DJ. Tindrem el company Sergi Domena, que no sé a quin dels dos els tocarà, però bueno, en fi, ell porta el pem ple per si a cas. També hi serà l'Héctor Ortega, i només hi faltareu vosaltres. Per tant, no us ho penseu i feu-vos amb la vostra entrada pel Mediterrània Festival a Roses, 1 d'agost.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
2: Arcángel Pa. Once.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
9: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuit.cat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: El nostre so és únic.

0: Bennett a través de Vos Entuixament, en directe des del Flash Matí de Flash FM. Són les 10:25. Us recordo que només hi ha un kàrting rèplica d'un circuit de Fórmula 1 i que aquest és el kàrting Castellolí, només 30 minuts a Barcelona, on hi pots viure espectaculars celebracions de grans premis per grups i empreses en karts d'ultimíssima generació. Demà divendres, al Flash Matí, regalarem un gran premi de karts per 8 persones al kàrting Castellolí, és a dir, per un de vosaltres i 7 amics. Espero que tingueu almenys 7 amics que vulguin anar amb vosaltres al kàrting. Demà coneixerem el guanyador. Demà algú de vosaltres s'emportarà aquest grandíssim premi. Kàrting Castellolí. Demà, al Flash Matí. Buah, un tros de sorteig, eh?
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.

El perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias, a través d'aquesta també imprescindible del reggaeton Remember. La Marina està ponent escalfar motors a Flash FM. Abans ens aturem aquesta de Mike Towers i Wesco. 5 estrelles. Per cert, la samarreta del Flash Matí està al caure. Pensava que...

0: sano.
1: Quevedo, a través del Flash Matí de Flash FM, amb aquesta que es diu Ni Borracho.
0: Con la pintadera.
1: Arriba el moment de la samarreta. La samarreta especial del Flash Matí, por la mañana café i por la tarde ron. Sou tan ràpids que no cal ni que tiri el jingle del número de telèfon perquè hi ha gent que ja està trucant. Hola!
2: Hola!
1: Què tal? Com et dius?
2: Cristina.
1: Cristina, saps que t'acabes d'emportar una samarreta del Flash Matí?
2: Ja era hora!
1: Home! Ja quantes vegades has trucat? Quantes vegades?
2: Bueno, aquesta setmana porto tota la setmana trucant, cada dia.
1: Tota la setmana?
2: Tota la setmana.
1: Ostres, mira, això perquè la gent vegi que al final sí que toca, eh?
2: Sí, ja t'he lligat, ja.
1: A on te la posaràs, aquesta samarreta? A la platgeta? A la feina? Quin és el teu pla?
2: A tot arreu.
1: Molt bé, així m'agrada. Portant el poder del ritme de Flash FM a tot arreu. Doncs, Cristina, no ens penguis...
2: Sí, aquesta,
1: que
2: amb el que posa, encara més.
1: Tu què ets més, de cafè o de ron, Cristina?
2: De les dues.
1: De les dues.
2: Home,
1: sí que feia, de ron. I si és que ho diu bé, en Bad Bunny, ja té tota la raó del món. Doncs escolta, no ens pengis que t'agafarem les dades, val, Cristina?
2: Molt bé, merci.
1: Doncs apa, una altra samarreta del Flash Matí regalada i demà més.

0: mòbil.
1: Torna la setmana d'internet al Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
2: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
1: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
3: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort. Andorra. Flash FM. 93.8.
6: I pa què? Pa que singuem en el modo sport. Pa que singuem en el modo sport. Pa que singuem en el modo sport. I pa què? Pa que singuem en el modo sport. Pa que singuem en el modo sport. Pa que singuem en el modo sport.

ja coneixíem a Kremlin per aquell color, torna amb una cançó allà més o menys pel mateix patró. Muchacha! Com més, des del Flash Matí a Flash FM, canvi de registre per sentir Manuel Turizo amb un dels seus últims temes i molta raó que porta el seu títol. Por un pendejo no se llora.

0: una de les music sessions més representatives a totes les que ens ha presentat Bizarrap aquí a Flash FM. Aquesta és la 58, al costat de Young Miko, un artista que més enllà del Classic 101, aquesta és l'altra gran proposta que ha destacat aquí a la nostra antena. Hola, família! Doncs escolta, amb tot plegat arribem a les 11 del matí, per tant, tanquem les portes del Flash Matí. Demà tornarem, que demà, a més, serà divendres fa bastendres, dia molt esperat per molts. Després hi ha els altres que corren el cap de setmana, que clar, ells no els hi agrada el divendres, però vaja. Intentarem muntar una gran festa demà aquí al Flash Matí, entre els que tinguin ganes de divendres i els que no tant. A més, demà estarem sortejant un gran premi per al càrting castellolí, per un de vosaltres i més samarretes del Café Con Ron del Flash Matí, que encara ens queda alguna per aquí. Us saluda l'Edgar Manchado, demà espero la Gemma Manzanero, que avui m'ha plantat, tu, escolta, estic mal acostumant a que em plantin en aquesta vida. A les 11, la Clàudia Cifuentes, família, que vagi molt bé. Abraçades, adeu.
1: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Omar Cruz i Ñengo Flow, que ens parlen de que una nit s'ho van passar molt bé i es dediquen a recordar-la constantment. Això bàsicament és el que va d'aquesta cançó, Forever to Gantel. This is Flash FM. I explicat això, doncs mira, aprofito per inaugurar nova hora. Què tal com esteu? Són les 11 i 3 minuts i venim després del Flash matí, que ja ens han deixat ben desperts. I continuarem aquí al ritme, que ja sabeu que això és segell de la casa. Som-hi, va, em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Així és. Vinga, és el torn de Batllal i Chencho Corleone, que ens porten per aquí. Choque, una de les cançons estrella de l'àlbum Màscara, però no només l'única bona, de fet, si l'escolteu veureu que és una meravella.

Per aquí tenim a Messita, Nicki, Nicole, Tiago i Emilia, tots ells juntats amb aquest remix d'una foto que ens arribava el 2024. És el torn de Rels B, que s'encarrega de recordar-nos que l'estiu ja està aquí.

0: un 8. La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Mama, jo vull creps.
2: Però si ets al Magic Park jugant sense parar.
1: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
2: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
3: El nostre so és únic.
4: Flash!
3: Flash FM!

Aquest aquí és Hugel, amb el seu ritme tan característic, aquesta que es diu Jamaican, però vosaltres segurament la coneixereu per Bam Bam. Per cert, va, aprofitant que avui estem a dijous, juernes, dit així col·loquialment entre tu i jo, i sé que teniu ganes de festa, us explicaré una dinàmica que probablement us agradarà. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up, és a dir, podries arribar a guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros per sortir a festa. I us preguntareu, ostres, Clàudia, i això com funciona? Mira, t'explico. Entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creus dits perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes wrap-up. Tan senzill com això, eh? Flash Espai FM, provador de festes, i t'inscrius a l'oferta. I és tan fàcil com això. 1.000 euros per sortir de festa. Toma ja. La millor festa que tindràs i, a més, la millor pagada. Això és seguríssim. Ja sabeu, de la mà d'InfoJobs i també de Flash FM, perquè volem que la teva primera feina sigui aquí. Vinga, va. De mentre ens quedem per aquí amb Shakira i Belia, aquesta d'aquí es diu Algo Tu.

espectacular, que mira, individualment ja funcionen bé, però és que junts encara millor, qui ho diria, eh? Aquest aquí es diu Què passaria? Per cert, ens anem cap aquí, cap a producte local. Sopa de Cabra, Sui, Mon DJ, ens donen aquesta segona versió d'una cançó que segur que coneixeu. Camins, somnis i promeses.

Hi ha cançons que marquen un abans i un després en la carrera musical d'un artista, i aquesta aquí és la de Saiko. Es diu Supernova i ens la presentava el 2023. Ens anem per aquí, per exemple, amb Jay Wheeler, que en un passat feia cançons de reggaeton, podríem dir una miqueta més dures, una d'aquestes de més de berreo intens, i ara, des de fa un temps, que s'ha transformat en un pare absolutament romàntic, com aquesta d'aquí, que es diu Jay Wheeler, amb el seu De Lejitos.

Ai, ai, quines ganes que té de festa per aquí el Farruko. Recuperem des de 2021 el seu Pepas, mitiquíssima, iconiquíssima, que segur que sona a la festa que farem el Sergi Domènech i jo, per exemple, demà a Tàrrega. Sí, sí, estarem a les festes majors a partir de les dues a la plaça de les Nacions. Bueno, va, que us vinc a comentar una altra cosa. I és que aquest estiu arriba la 8a edició del Xart Festival, amb un dels artistes més forts del moment, com per exemple Mike Towers o Marcuz, que sonarà la següent aquí, a l'antena de La Fuente, amb un dels seus pocs concerts que fa també amb Davey, de la Rose, de FUV, i amb Bloc i molts, molts més. Apunteu-vos la data. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, el Xart Festival arriba per ser el Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona. Cartell molt potent, un d'aquests que no et pots perdre, que després t'agafa fomo, us conec. Ja sabeu, amb un dels únics i pocs concerts de La Fuente aquí. També dels pocs de Mike Towers, Queden poques entrades, així que aconsegueix la teva xartfestival.org. Flash FM, com sempre, emissora oficial. Temazos com aquests, per cert, però bueno, va. Ens traslladem cap a Omar Cuz, que ara per aquí porta el seu Coco.

0: Quina bona elecció que va fer Quevedo a l'hora de triar Elvis Crespo com a company de cançó, no, com a company de cançó amb aquesta aquí, La Graciosa. M'encanta, divertidíssima. 10 de 10. Ole, clar que sí. This is Flash FM. Benvinguts a Flash FM, on ja sabeu que el bon rotllo i el bon ritme, doncs mira, és el segell de la casa. Què tal, com porteu? Avui estem ja a dijous, eh? Ja pràcticament juernes, principi de cap de setmana, bueno, estem de bon humor. I tant que sí. Ah, abans, però, em presento, va.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, us vinc a dir una cosa que em va resultar molt graciosa ahir escrolejant per les xarxes, i és que algú va dir que mai he sabut distingir a Romeo Santos de Prince Royce. Jo no, ells. Però quan ho vaig parar-me a pensar, tenen raó, són pràcticament iguals.

Doncs sí que és massiu el Daddy Yankee, aquesta que es diu Limbo, i ens encanta recuperar-la des dels principis del 2010. Aquesta ens aportava ni més ni menys que el 2012, però segueix sent un autèntic exitàs cada vegada que sona en una festa, eh? Com per exemple la que organitza el Miguel González i Jaume Riu. Els locutors de Flash FM, aquest divendres, a Mollerussa.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

Dimitri Vegas, Like Mike, que ens ha sabut tornar perfectament a principis dels 2000 amb aquesta mena de referència i homenatge a aquella famosíssima cançó dita com Atlantis. Amb aquest Machina Time li posem una miqueta de spicy aquí a l'antena. Ens quedem per Cano i Justin Quiles, aquesta d'aquí es diu Olvidarnos de tot.

el Bobby i Omar Montes amb aquesta aquí que es diu El Conjuntito, que ens presentaven fa un parell de temporades enrere. Bueno, que sembla que s'acosta el cap de setmana i aquest cap de setmana tenim una cita important perquè arriba la festa del segle i mig a Estrella Damm i és que són els últims dies per aconseguir la teva entrada, no et quedis sense, per la festa dels 150 anys. Mira a veure Oques Grasses, que mira, que seran per aquí de fons en un dels seus últims concerts abans de que el grup es dissolgui. També Love of Lesbian, Mosca, Els Catarres, Ginestà, Els Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Tots ells reunits aquest 16 de maig, aquest dissabte, al Parc del Fòrum. Així que ja podeu estar consultant el vostre calendari i mira que aquell dia justament, mira, el tinc buit, doncs mira, ja sabeu, això d'aquí és un planazo, el 16 de maig al Parc del Fòrum, us espero allà. També, doncs mira, la compra d'entrades es pot fer a estrelladam.com/lafesta150, Apanyeu-vos que queden les últimes entrades. Abans, però, va, un poquito de perreito, que aquí la dinàmica no para. Rau Alejandro, Wisin i Ñengo Flow, tots ells, tres grans de la indústria, que estava clar que anava a sortir un temazo d'aquests de perreos del suelo, que es noti que és Juernes, aquesta que es diu Contra.

Aquest és el resultat de que Deorro i Elvis Crespo s'ajuntessin. Perdona, doncs mira aquest aquí, el bailar. Ens quedem per aquí amb Maïssa, RVFV i Kremli, que tots tres, ells ens porten aquest aquí, el seu muchacha.

0: quiero todavía.
1: Yo te quiero todavía. O és el que diu per aquí. Estava per aquí el Mike Towers, molt ben acompanyat tots. Pues mira, aquesta cançó tan romàntica. Per cert, us vinc a explicar una cosa molt important. I és que aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb artistes forts, un d'aquests que precedeixen cartell. Com per exemple Mike Towers o Marc Uth i De La Fuente, amb un dels pocs concerts que fa en general. A més també Davey, De La Rose, RUV, FV, Jan Block i molts més. Apunteu-vos la data, per aquí tenim el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, el Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Cartell potent, un d'aquests que no es tornarà a repetir. Queden, a més, molt poques entrades, així que aconseguis la teva a xerfestival.org. Uah, que temazo. Que temazo escoltar-lo en directe, Ja sabeu, Flash FM, emissora oficial del

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: This is Flash FM. I aquest aquí, doncs mira, era Omar Kuz i Ñengo Flow amb aquest aquí, amb el seu exitàs, amb el que inaugurem nova hora. És la 1:03. Què tal? Com esteu? Estàvem escoltant Forever Together i ara ens mourem cap a Quevedo. Abans, però, em presento.
1: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé. I ara que ja tenim nom per aquesta veu, ens quedem amb aquesta aquí, que és un exitàs en majúscules, es diu Ni Borracho.

Que d'aquí és Floyd Minore amb el seu Peligrosa, que ens arribava poc després del seu Got the Only, un dels seus primers èxits que va explotar per les xarxes i després, doncs, mira, va arribar aquí, a la ràdio. Som-hi, va, que és el torn de Ryan Castro i Capo, que ens porten pràcticament l'essència de l'estiu, com jo li dic. Aquest d'aquí es diu La Villa. La Villa.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
4: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

0: Aquesta aquí és l'Alba Farelo, la Batial, molt ben acompanyada del Chencho Corleone, amb aquesta d'aquí, que es diu Choque. És el torn de Tini i Ulisses Bueno, que ens porten una història potent. De fet, una història de dos amants que volen estar junts, però sembla ser que no poden estar-ho gaire. Per què? Doncs mira, ens ho expliquen en aquesta cançó.
1: Sí, sí.

Doncs mira, solucions i no problemes és el que us portem aquí a Flash FM, perquè si vosaltres us havíeu quedat sense entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, mira, solucions i no problemes, us portem una nova tanda d'entrades. Toma ja. De fet, són els últims dies per aconseguir la teva entrada, sense collarins, per la festa del segle i mig d'Estrella Damm, que de fet és aquest dissabte. Vine a veure Oques Grasses, que sonen, mira, per aquí de fons, també Love of Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. Tots ells reunits aquest 16 de maig al Parc del Fòrum, eh? Aquest 16 de maig és aquest dissabte, ja. Així que són els últims dies per aconseguir les entrades. Que no se us passi, perquè després us quedeu sense. Així que us dic el link, va?

Valeu, podeu aconseguir-les. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. Una d'aquestes bones, bones, eh? Amb un supercartellàs. Mira, arribem, acabem d'arribar a 2:15. De mentre es va, us deixo per aquí amb Mike Towers i Quevedo. A veure si així aconseguim invocar el bon temps. Aquest aquí es diu Soleau. Yeah.

Omar Remontes, Saiko i Tumbao recordant-nos que queda poquet, poquet per l'estiu. Encara que aquests dies estiguin nuvolat, de veritat que en qüestió de dies, segons el Jan, el Jan Pons, el meteoròleg d'aquí, ja no queda tant perquè torni el bon temps, eh? Així que us celebrem aquesta aquí, amb el Jamaican, amb el seu Bam Bam, que ens porta Hugel.

Nati, Natasha i Ozuna amb aquest crit criminal, que sí que seria criminal no tornar-la a posar aquí per l'antena, eh? Aquesta que és bona, boníssima. I ens els porta directament cap al 2017. Som-hi, que és el torn d'Easy Kid, que aquest aquí és Shiny.

0: Bad Bunny i Jay Cortez amb aquest Aquí amb aquest Daiquiri que ens portaven el 2020. Això de sí, és un temazo amb majúscules. És igual les vegades que l'escoltis que sempre se't posa els pèls de punta, no? Amb aquesta imatge així tan estiuenca. És que me recordo perfectament del videoclip. En fi, ens anem per aquí amb Flashy Ice Cream i 31 Fam, que ens transporten directament cap a la infància. Aquesta que es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues. Us parla Quim Barceló. El sindicat de l'habitatge ha traslladat un document de treball als grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans compromesos en diverses propostes per modificar la futura llei dels lloguers abans de la seva aprovació definitiva. Entre les demandes hi ha ampliar la protecció dels contractes posteriors al 2021, limitar els increments previstos als preus de lloguer entre el 2027 i 2030 i reforçar les garanties per evitar expulsions indirectes com la coneguda trampa del fill. El col·lectiu també reclama que es garanteixi una alternativa d'habitatge estable i assequible per a qualsevol persona que pugui perdre el seu domicili habitual. Mentrestant, Mobilitat ha advertit de talls puntuals de trànsit i afectacions al transport públic coincidint amb la manifestació per l'habitatge que està convocada per dissabte a la tarda. La marxa recorrerà diversos carrers al centre entre les 7 i les 8 del vespre, des de la rotonda del quilòmetre 0 fins a la rotonda de govern. Durant una part de la mobilització, totes les línies de bus quedaran aturades temporalment i diverses rutes modificaran el seu recorregut desviant-se per la carretera de l'Ubac i altres vies alternatives. Més temes, la Cambra de Comerç preveu que l'economia del país continuï creixent durant aquest any, tot i que a un ritme més moderat que en els darrers anys. L'organisme atribueix aquesta previsió a la tensió geopolítica derivada del conflicte a l'Iran i altres efectes sobre la inflació i el tipus d'interès. Segons l'enquesta de clima empresarial del 2025, el PIB del Principat va créixer un 3,9% l'any passat, encadenant 5 exercicis consecutius d'expansió econòmica. A Sant Julià de Lòria, la plaça de la Germandat s'ha omplert amb prop de 300 persones en una acció de suport a la lluita contra el càncer. Uns 200 estudiants i infants, juntament amb un centenar més de participants, han pres part en l'activitat que ha combinat amb la formació d'un gran llaç blanc al centre de la plaça en homenatge a totes les persones que pateixen o han patit la malaltia. I atenció, perquè el Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per vent fort a tot el país a partir de demà i durant la tarda de demà divendres. Es preveuen ràfegues de fins a 40 km per hora al fons de la vall i superiors a zones elevades. L'arribada d'un front atlàntic també provocarà un descens important de temperatures i precipitacions que podrien deixar neu al nord del país, una cota que pot baixar progressivament fins als 1.500 metres durant la nit de divendres.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash FM. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
4: ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero nada.

0: duro, está duro eso.
1: El poder del ritme.
2: Escoltes Flashy Faima. Estàs esperant el cap de setmana per sortir de...

Salut! Clar que sí, Mas Melo i Manuel Turizo amb una cançó que té un nom obvi, es diu El Merengue. Por que sea. Ens quedem perquè en Bad Bunny, va, que ens porta cap a la seva terra. Cap a perra.

Aquest aquí és el manual que ens portava a Noel a l'estiu de 2022. De fet, encara me'n recordo. La primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó em va semblar tan bonrollera que va ser una de les protagonistes indiscutibles de l'estiu de 2020, que ets a dir que aquell estiu, encara que tinguéssim unes condicions en general una mica rarunes, les cançons eren boníssimes. Ens anem amb algú que ens porta directament aquest any. 2026, Aïssa, RVFV i Kremlin ens porten aquest aquí, el Muchachachá.

Diguis-des, mira, que és aquí, és la Carol G, que no para preguntar-se què hagués passat si abans l'hagués conegut. No ho sabem, això. No ho sabem, el que sí que sabem és que un molt bon lloc per conèixer algú, pues és un festival, no? Com, per exemple, la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Què hagués passat si no hagués anat? Ah, pues no ho sabem. El que sí que sé és que queden pocs dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, eh? Perquè, de fet, és aquest dissabte. I tenim com a cap de cartell, mira... Oques Grasses, Lopov, Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume, tots ells reunits aquest dissabte 16 de maig al Parc del Fòrum, on ens espera una festassa en majúscules, eh? De fet, la festa del segle i mig d'Estrella Damm. Així que si voleu comprar-les, teniu més informació i accés a comprar les entrades a estrelladamm.com/lafesta150, eh? Jo no m'ho perdré, de fet, estaré allà el 16 de maig, així que... Ho donaré tot amb aquests supergrups i amb aquesta festassa. Abans, però, ens quedem per aquí amb K-pop Demon Hunters. De fet, K-pop Demon Hunters és el nom de la pel·lícula, però Huntrix és el grup que ho canta. Aquest aquí es diu Golden i és fenomen mundial.

Aquesta cançó va ser la protagonista de 2021. Rau Alejandro va crear una d'aquestes cançons perfectes per dedicar i, de fet, les xarxes socials estaven plenes d'aquesta cançó, de la parella, pujant, amics, de tots, tot de ti. Clar que sí! Visca l'amor! Ens quedem per aquí amb Cano i Justin Quiles, aquesta que es diu Olvidarnos de tot.

0: Mira, un Marco Diñengo Flow escriu en una cançó que parla de... Mira, ara us ho explico. This is Flash FM. Bàsicament parla de que van tenir una nit una mica boja i no paren de donar-li voltes, això de que els hi venen flash. Bueno, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les 3 i 3 minuts. Ja sabeu que en aquesta antena el ritme no para. Som-hi, abans, però em presento.
1: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens anem amb Jay Wheeler, que està en un altre mood totalment diferent. També recorda la persona, però sembla ser que estava més enamorat. Aquesta aquí es diu De Lejitos. De Lejitos.

El cucu-cucu-lona que ens porta per aquí. Mira, Karol G molt ben acompanyada de Peso Pluma. Aquesta ens transporta directament cap al 2023. Ja fa unes 3 temporades enrere. Som-hi, a veure, qui es vol divertir? Ho dic perquè Sergi Domènech i jo estarem punxant demà a Tàrrega a la Festa Major, eh? A la plaça de les Nacions a partir de les 2 de la matinada. Molta, molta festa, mira, si te quieres divertir.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: El nostre so és únic.

Cançó explícita, que ens porta, mira, Batial, molt ben acompanyada de Chencho Corleone, amb aquesta aquí que es diu Choque. Pues mira, fent referència al perreguito que fareu demà a Mollerussa, a la Festa Major, on estarà el Jaume Arreu i també el Miquel González repartint pues, molta festa, que és el que millor se'ns dona, clar que sí. Ens quedem per aquí amb el Bele, va. Es diu No Tiene Sentido.

Doncs aquest aquí és el Capo, amb uns estils que al final sembla que se li han quedat seus propis. Aquest aquí es diu Onana i és així com tropical. I ens porta a dues temporades anteriors, el 2024. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Kremli, que ens porten aquest aquí. El culo en res. Recuperem una de 2020, que no us diré quina és, però sí que és un remix, així com a pista.

és aquí és la Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, molt ben acompanyada de Sebastián Yatra, amb aquest aquí amb el seu 2AM. Que, per cert, a les 2 AM comença la festa que farem el Sergi Domènech i jo a la Festa Major de Tàrrega, aquest divendres demà, de fet. A partir de les 2, a la plaça de les Nacions. Ens veiem allà, que tenim moltes ganes de festa. Moltes, moltes. De moment ens quedem per aquí amb Hugel, aquest aquí és el seu jamaican, més conegut com a...

Aquest d'aquí ens remunta concretament ja fa uns quants anyets, el 2019. Cançó que, curiosament, després va estar afegida dintre de l'àlbum d'Un verano sin ti, tot i que no li toqués, perquè Un verano sin ti va sortir ja uns anys més tard. Però, bueno, entenc el concepte de Bad Bunny i entenc que li donés aquestes vibres estiuenques que, sens dubte, que allà ens transporta aquells primers dies.

Aquesta aquí és la Shakira, que ens diu que... Que se passa rico soltera, clar que sí. És la que ens diu per aquí, eh? Per cert, parlant de solteres o no solteres, no sé. A la gent que li agrada la festa, en general, vaig adreçada a vosaltres. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. A veure, què vol dir això exactament? Doncs mira, que podries arribar a guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. I ens preguntaràs, a veure, Clàudia, com això? Doncs mira, t'explico. Entra ara a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM, inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros ni més ni menys per assistir a les festes wrap-up. És a dir, surts de festa i a més et paguen. De la mà d'Infojobs i de Flash FM, que volem que la teva primera feina sigui aquí i a més ben pagada, eh? Una d'aquestes divertides. Home, et paguem per sortir a festa, per provar les nostres festes. Anda, que no! I mentre sona aquesta base per aquí d'Infojobs... Clar que sí. M'aprofito per dir-vos que queden res, uns minuts, perquè s'acabi l'hora i això vol dir que arrenca l'Interactua. Rayen Castro i Capo, amb aquesta aquí la villa. Ens escoltem demà més i millor. Un petonàs! Yeah.

0: Flash FM. Son las 4. Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió: fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Què tal, família? Com esteu? Bona tarda, benvinguts. Fins a les 8, engeguem, obrim les portes de l'Interactua. Sona Omar

0: L'estil inconfusible del Marc Curt, sobradament conegut per aquesta i altres tantes cançons que formen part del nostre playlist d'aquí a Flash FM. Aquesta és de les últimes, en solitari, es diu Coco. Què tal, com esteu? És Claudia Cifuentes, qui marxa des d'ara i fins a les 8. Com us deia fa un moment, salutacions d'en Domena. Benvinguts al programa de peticions i dedicatòries d'aquesta santa casa. Us convidem, com sempre, no cal ni que us ho digui, a fer-vos del 628-060513 per demanar, dedicar la cançó que vulgueu i optar a una altra tanda de samarretes del marxandatge de Flash FM que tinc per molts de vosaltres. Avui us avanço que el programa el poso en marxa, com bé us deia, l'engego, però no l'acabaré. A partir de les 7 s'hi posarà, avançarà la seva intervenció a l'antena de Flash FM, Miquel González, perquè me'n vaig a la Politècnica de Terrassa a punxar a la seva setmana cultural. I com que de moment no sé estar a dos llocs alhora de manera simultània, sense reproduir-me, doncs no ho podré fer d'una altra manera. Hauré de plegar d'aquí abans i anar directe cap allà a partir de 8:45, us espero, si tot va bé. Molt bé, diuen, hola, què tal, Sergi? Soc l'Arnau, diu, i tinc 9 anys. M'agradaria, si pots posar-me, la cançó de La Morocha, sisplau, per cantar-la al cotxe amb la mamma. I si pots, regala'm una samarreta, moltes gràcies. Gràcies a tu, Arnau, per ser tan simpàtic. Un petó ben gran per tu i un altre per la mamma.
1: Camisa

0: caramelo envenenado. Bueno. Romeo Santos i Prince Royce estan fets uns poetes de l'amor i ho demostren amb aquesta batxata que ens demaneu força sovint aquí a l'Interactuar.
1: Bona tarda, Flajeris.
0: Hola, què passa?
1: Voldríem una cançó de Verdos. I som Arnau i Martí. Volem esta cançó perquè ens dona ànims.
0: Molt bé.
1: Per l'entreno. Acabem de sortir del col·le.
0: Doncs bé, molt bé. Amb aquesta actitud i bon rotllisme, avancem a l'Interactuar. Una petició que celebro que us agradi, perquè teniu molt bon gust. 628-060-513, hola.
2: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Bueno.
2: Se'n va anar.
0: Viva el Tutu.
2: Ja em podries posar una cançó, que és la de El beso de Rosalía?
0: Sí.
2: Que se la vull dedicar a la dona més guapa, més meravellosa i més increïble del món mundial, que es diu Mariola.
0: Molt bé.
2: Vale, bona tarda. Una abraçada a tothom.
0: Ben tornat, Tutu. Rosalía, de la maneta de Raúl Alejandro, quan havia bon rotllo. Beso.

0: Ràdio Barucca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Vinga, som-hi, amunt!
3: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis. Compte amb nosaltres.
4: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: Flash FM, emissora oficial.
6: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torito. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
10: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
11: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
10: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.

0: sé fàcil, com bé explica a través d'aquesta cançó, enamorar-se d'una superestrella.
1: Hola, bona tarda, Fresi Faema. Escolta'm, Sergi, com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar la cançó, la de la Aitana, la de superestrella, per a un col·lega meu que es diu Alaa Trigo.
0: Sí, home, bueno.
1: Vale?
0: Sí, sí.
1: Que me l'estimo molt com a amic, vale? El vaig conèixer l'altre dia per un grup, vale?
0: Sí.
1: I també m'agradaria dedicar la cançó a la gent que està

Bona tarda, Sergi. Soc la Sandra, des de Tarragona, que ve a Barcelona amb la família. Diuen que agradaria escoltar la cançó Anglès en Miami. Diuen que encanta tots ballar-la i ens puja l'ànim. Diu, portem una ratxeta. De pas demanar-te si pot ser una samarreta, per la meva filla li faries la setmana. Gràcies i bona tarda per tothom, petons. Doncs vinga, li regalem aquesta samarreta per la teva filla. De seguida prenem les dades. Molt bon viatge.

0: el pendejo.
1: Hola Sergi, sóc la Maica, avui que felicitis el meu marit Sergio, que fa 35 tacos. Hem anat a PortAventura per celebrar el meu aniversari gràcies a unes entrades que em vau regalar fa uns dies a Flash FM. Diu, podeu posar la cançó El pendejo, no? Si llora, gràcies, macos. A mi tant que sí. Ho acabem de fer. Moltíssimes felicitats. Us anava a desitjar un molt, molt feliç dia, però crec que ja... Que ja és així, s'està complint. O això espero. A Flash FM busquem provadors per les festes. Rapa, podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, tal qual ho has sentit, 1.000 euros. Entra ara a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euraços per assistir a les festes. Wrap up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. A la autèntica i genuïna Universitat de la Fiesta. Poca broma, eh?
2: Hola, bona tarda, Flasheros. Soc Jenny de Mollà. M'agradaria que em posessiu iogurcito de glés.
1: Sí.
2: I si no la teniu, pues amargura de Karol G.
1: Vinga, Karol G.
2: Moltes gràcies. Adéu, Flasheros.
1: Adéu-siau, aquí som molt de Karol G en general, eh? Si te dicen

0: Bueno, com us està agradant aquesta nova proposta de Tini? I no és per menys, evidentment, eh?
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la de Dos Amantes. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, moltíssimes gràcies i fins demà. Hola, Sergi, sóc la Laia des de la Seu d'Urgell. Diu, avui baixem cap a Barcelona amb la meva germana per passar el cap de setmana. Bueno. I a més el comenceu ja, no? Clar, per què esperar? Diu, ens podries posar la cançó Lala del Mike Towers. Se la dediquem als nostres pares, que segurament ens estiguin escoltant des de casa pensant que arribarem tardíssim. Doncs vinga, bon viatge d'entrada. Aneu fent xinutxano amb la companyia de Flash FM i amb el so i ritme a la carta d'aquesta cançó que ens demaneu de Mike Towers, baby.

0: La cançó és llargueta comparada amb d'altres d'avui en dia, que solen ser curtes, però passa ràpid, eh? Té molta intensitat i és una filigrana d'aquelles que s'ha tret de la xistera dins el nou disc Quevedo, acompanyat per Elvis Crespo, el tio del Bailar, també sonat encara després de tant de temps aquí a Flash i Fana. Vinga, ja ho tindríem, eh? Ara sí que és veritat que hauria d'anar acabant ja, eh? Ja un poquito, eh?
1: Molestes.
0: Bueno, aquesta és la música que il·lustrarà tota una jornada al Parc del Fòrum, concretament el 16 de maig. I la recomanació és que aquests són els últims dies per aconseguir les teves entrades per anar a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, en aquest cas ja sense collarins. Podràs veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, The Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Més informació, tota la que busques i més, estrelladam.com/lafesta150. I tota la música del món disponible a través del WhatsApp de l'Interactua i, a més, unes quantes, bastantes samarretes del marxandatge de Flash FM, les que anem regalant una tarda més a través dels molts participants a la nostra crida. Tenim per aquí un text que diu: hola, bona tarda, Domena, sóc en Roger, des de Palafrugell. Estic treballant, diu, podries posar la cançó Baile Inolvidable del Bad Bunny? Va, dic als meus companys de torn que estan sobrevivint aquesta tarda amb mi i amb Flash FM sonant de fons. Gràcies.

0: Joan Domènech, què tal? Soc la Júlia des de Puigcerdà. Escric des del tren perquè baixo a veure unes amigues a Girona. Diu, voldria algo tu de Bele i Shakira. Estem obsessionades amb aquesta cançó des que va sortir. Se la dedico a la meva amiga Clàudia, que avui ha acabat les pràctiques i avui per fi torna a tenir vida social. Doncs li diuen un vallenato modern. Shakira i Bele l'han fet possible algo tu. Cançó que despunta també entre el gust i criteri de l'audiència de l'Interactiu de Flash FM, que continua demanant a través del 628-06-0513. Una molt bona cançó per fer sonar la Festa Major de Maig de Mollerussa, concretament amb la presència a partir de 2 de 2 aproximadament al pavelló Pla d'Urgell dels amics Jaume Riu i Miquel González, representant a Flash FM en una de les cites de les tantes en una extensa programació per un cap de setmana d'allò més potent a Mollerussa. Hola.
1: Hola. Una tarda, Domena, què passa, clar?
0: Què passa?
1: Bueno, soy el de Sant Cugat, avui vull que em posessis la de Salseo, Baloteo i Marujeo.
0: I Fumeteo.
1: Venga, s'ha de dir Copil i de Lleida, a Maria i Ángel de Sabadell i Laura de la Mella.
0: Molt bé, bona
1: venga,
0: gent.
1: Venga, jefe d'equipo, que estem a Juernes. Ja tenim el cap de setmana, al fin de tocar.
0: Ja està, pràcticament.
1: Que estem a tope. Sempre a tope.
0: Sempre.
1: I bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, maco. Adéu-siau.
2: M'he despertat d'aquest...

més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: per un cabil.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Què et sembla aquesta casa per robar?
3: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
2: D'acord, aleshores, res.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
8: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
9: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8. T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
12: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
13: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
12: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
14: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
13: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
14: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
13: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
14: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials. Molte, molte, és el dia de l'esport
15: per a tothom. Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
16: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flaix FM.
17: 86 22 88.
18: Departament comercial del grup Flaix Andorra.
19: Flaix.

0: Com més. Dates com facin falta.
1: Hola, Sergi. Me gustaría felicitar a nuestro amigo Sergio, que hoy es su cumpleaños, y a su mujer Xenia y a su niño Romeo.
0: Sí.
1: Hemos pasado un gran día juntos en PortAventura y me encantaría que lo felicitarais y le dedicarais alguna canción.
2: La canción quiero que sea la de Dardos, de vale. Romeo Santos y no sé qué más.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, Prince Royce, és qui l'acompanya en aquest cas, eh? Un altre especialista en aquest rotllo de les batxates i de més. Molt bé, doncs, de tornada, celebrant que el dia va ni pintat. Rodó, pel que m'expliqueu. Moltes gràcies. A veure, si poso una mica d'ordre. Hola, Flash FM, diuen, podries posar la cançó Camins, Somnis i Promeses, diu, a les 5 i mitja, que tinc entreno al picat de hockey. La vaig escoltar abans de l'entreno. Doncs vinga, a veure si la pilles, eh? L'hem clavat un cop més, casualitat de la vida. També t'ho dic.

0: Faria molta il·lusió escoltar Choque de Batgi a Litxenxo con Leoni. Se la dedico al meu germà petit, l'Adri, que està aquí amb mi de supporter. Bueno, no està de més tenir-ho a nosaltres de fons i ja ha de passar al teu germà pel que pugui ser en qualsevol moment. Moltes gràcies a tots dos i que vagi molt bé. 3 minuts per 3 quarts en punt de 6 de la tarda, aquest cap de setmana, aquest divendres, concretament demà a la nit a partir de les 2, la Clàudia Cifuentes i qui us parla, Sergi Domena, us esperem en un altre dels tants actes previstos aquest cap de setmana a la Festa Major de Tàrrega. Estarem a partir de les 2 a la plaça de les Nacions amb el seu ritme de Flash FM i tot el que això representa. Què ha dit?
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i l'altre, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Jo avui fotut.
0: Què ja passa?
1: Ja vaig contra les cordes i lluitant contra el rellotge, però bueno.
0: Ànimo.
1: És el que té el transport.
0: Bé.
1: A veure, avui et voldria demanar la cançó de... aquesta, hòstia, els nens dels coros.
0: Los de los coros, eh?
1: Moltes gràcies i fins demà. Que vagi bé, adéu.
0: Gràcies, ànims, va.

0: S'han acabat les bromes ja pel que es veu, eh? Molt bé, torna a passar per l'Interactua, aquesta cançonassa que tantíssim ens agrada a tots plegats i que tantíssima l'hora em demaneu. Bona tarda, senyor, sóc en David Moré. Diu, m'agradaria que posessis la cançó Machina Time pel meu col·lega i company de feina, Wilmer. Moltes gràcies, màquina, diu. Que no time, eh? Màquina, seques. Gas. Diu, a veure si tens una samarreta per mi. Bueno, no deixis d'intentar-ho. Moltíssima gràcia a tu i al Wilmer, que espero hagi gaudit aquesta, bueno, cançó que ja coneixíem, però que s'ha adaptat perfectament als nous temps gràcies a les màquines i al bon fer de Dimitri Vegas i Like Mike. Dos artistes sobradament coneguts per multitud dignes de la música electrònica mundial, eh? Que aquesta alçada de Dimitri Vegas i Like Mike, que no se haya dicho ya. I pràcticament a les portes de les 6 de la tarda, des de l'Interactua, escoltant-vos, llegint-vos i regalant-vos de tant en tant, força sovint últimament, perquè tenim unes quantes, samarretes de Flash FM, d'aquelles tan maques.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
2: I bona tarda, Domènec. Què tal? Com estem?
0: Molt bé.
2: Va, avui vull demanar, sisplau, la cançó de Coco, de Marc Curs.
0: Sí.
2: ¿Vale? Se la dedico a todos los flaixeros y flaixeras. ¿Vale? Adiós.
0: Entesos. Aquí está.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Valls i la Rodona, el Pla de Santa Maria, Calafell, l'Arbós, Masllorenç. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres.
0: Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són

0: Directo des de Puerto Rico, el retorn de Jay Wheeler amb aquest tema mainstream que es diu De Lejitos, a les 6 i 3 minuts. Últims dies, per cert, per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am.
1: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milió.
0: Vine a veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Mosca, els Catarres, Ginestar, Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Aquest proper dia 16 de maig, al Parc del Fòrum, Barcelona. Més informació a estrelladam.com/la-festa-150. I una altra hora carregada de ritme a través de l'Interactua. Ens diuen hola, Sergi, sóc la Aina. Calla, aquest el deixarem per després. Fem aquest. Bona tarda, Interactua, sóc en Pau. I la Verda, des de Solsona. Tornem de passar el dia a la muntanya i anem destrossats però contents, diu. Ens podries posar la plena del Bele? Se la volem dedicar a tota la colla que avui ens ha deixat tirats a última hora i al final només hem anat aquests dos. Bueno, però molt bé, no? Bona companyia mútua. Clar que sí.

0: pensant què és el que té aquesta cançó que fa que us agradi tant, he arribat a la meva pròpia conclusió, eh? És una morocha 2.0, una mica, eh? Alguien que a bailar a la morocha que se muere de ganas. Bueno, quasi que m'estalvia el tema de cantar. Fosca, si tens el temps, eh?
1: Bona tarda, Sergi, a l'hora de l'Ametlla, què tal? Ja cap a casa, que ja tinc ganes d'arribar.
0: Molt bé.
1: I escarxofar-me allà al sofà.
0: Està molt bé.
1: Posa'm, sisplau, la cançó de Tini i Ulisses, Dos Amantes, i li dedico a tots els flageros i a tu. Doncs vinga, moltes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau. Adéu. Un molt bon pla, eh, aquest que planteges i que tens pel davant, la veritat. Molt bé, 3 minuts per un quart en punt de 7 més. Interactua més soy RIM a la carta. D'aquí una estoneta ens veurem a la setmana cultural que ja està en marxa del campus de Terrassa. A partir de 2 o 9 em deixarà una estoneta allà i tal, eh? He vist algun que altre vídeo i la cosa està divertidota, ja. Costarà pillar-vos el ritme, ja us ho dic ara. Hola, Sergi, soc l'Aina des de Sant Feliu. Vull demanar-te la cançó Corazón Vacío de Maria Becerra. Se la dedico a la meva millor amiga, es diu Nerea. Avui ja està passant un moment complicat i sé que aquesta cançó li encanta. Gràcies perquè cada tarda ens feu molta companyia a la botiga. Doncs que se'ns animi, eh? Aquí té aquesta cançó que tantíssim li agrada.

0: escoltes l'Interactua.
1: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winston i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Mira aquesta casa, hi entrem?
9: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
10: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
12: Doncs tant com vulgui bussejar.
11: Genial. I quant d'oxigen queda?
12: El que vulgui, també.
11: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
12: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
11: I quants de cetacis?
12: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
19: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
20: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
19: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
21: Mama, jo vull creps.
22: Però si ets al Magic Park, juguen sense parar.
21: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
22: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
1: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
23: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
1: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
23: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
1: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
24: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
1: Escoltes Flaix FM Andorra al 93.8.

la Oscarizada Golden. Felicidades por el programa y que me regales una camiseta, tío. Arriba Flash. Y la seva audiència, ja faig això, eh? Molt bé. Oscarizada, efectivament. Mega premia d'arreu del món, aquest hit. Aquest fenomen K-pop de Mohunter, representat a través d'aquesta cançó que es diu Golden. 6 minuts, bueno, sí, que ara per 6:45 de la tarda. Des de l'Interactua, us estem escoltant, us estem llegint, ens expliquen el següent. Sergi, sóc en Nosa, avui m'agradaria demanar-te Karol G, La Bitxota. Se la dedico a tots els flasheros i jo també m'agradaria participar en el concurs, sisplau. Moltes gràcies, que fer equipo, i anem a pujar el volum. Doncs vinga, una altra de Karol G, que no va passar desapercebuda en el seu moment, que recuperem després de temps, eh? 2020, concretament. Bitxota.

0: esperant la vostra visita aquest cap de setmana. Tenim moltes ganes de Flash FM a la nostra festa major.
1: Molt bé, nosaltres també, evidentment, eh?
0: Ens encantaria la cançó del Nueva Yol. Se la dediquem al nostre amic Eric, que avui fa 20 anys. Ho celebrarem divendres a la nit amb vosaltres.
1: Molt bé, molt bé. No pot haver-hi millor celebració, eh, amigos?
0: Molt bé, efectivament. A la plaça de les Nacions a partir de les 2 de Tàrrega aquest cap de setmana, amb la Cifuentes. 628-060-513, hola.
2: Oli, oli. Hola, hola. Obvi. Buenas tardes, Sergi.
0: Què passa, tio?
2: Feliz casi viernes.
0: Casi, casi.
2: Obvi de Figueras interactúa. Besito y abrazo, que son gratis. Y para hoy, pues, ¿qué va a ser?
0: ¿Qué va a ser? A ver.
2: Culona, culona.
0: Molt bé.
2: Venga, va. Dedicada a todos vosotros. Espero que estéis todos muy bien. Y nada. A seguir
0: adelante. Sí, hombre. No queda una otra.
2: Hasta mañana. Vamos, jefe de equipo, vamos. Estamos a tope.
0: Adeu, Obi. Benvingut de nou. Ayer te vi.

0: Bilbao, por favor.
1: Buenas tardes, Sergi. Soy Cristina de Igualada. Avui vaig cap a Barcelona amb el meu marit Javi.
0: Sí?
1: Ens va posar la cançó de Morocha.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: I ens agrada una samarreta. Vinga, que vagi bé.
0: Gràcies, adeu-siau. Bon viatge, que vida Barna. Bé, de seguida, la veu que sentireu, conduïu l'Interactua, serà la del Miquel González, que s'afegeix a la festa i m'allibera per moment a la Setmana Cultural. Quin millor representant per una Setmana Cultural a la UPC de Terrassa que jo mateix. Un tio llegit, un tio instruït, viscut. Bueno, hola, Interactua, sóc la Lucía, des de Trem. Estic estudiant, mira, un altre, per un examen de recuperació, però no puc més. Em faria molta il·lusió que posessis la cançó Blackout. Se la dedico a la meva amiga Andrea, que també està estudiant i està igual de desesperada que jo. Doncs vinga, animeu-vos, va, que d'això es tracta potser una mica i és el que pretenem a través d'aquest programa.

0: olvidar-nos de tot. Així es diu aquesta cançó del Cano i Justin Quiles, tots dos junts. Cançó perfecta per començar nova hora d'interactuar a les 7 de la tarda i 3 minuts. El Sergi Domènech que marxa, sí, marxa. Demà torna a partir de les 4 de la tarda. I és que avui d'un bolo i dels guapos. És la Setmana Cultural de Terrassa i a partir de 8:45 del vespre hi haurà el Sergi punxant aquesta mateixa tarda a la plaça del campus de la Setmana Cultural de Terrassa. Un servidor, Miquel González, tot un plaer estar amb vosaltres. Fins a les 8 en punt del vespre amb l'Interactua i a partir de les 8 ens hi posarem, com cada dia, de 8 a 11 amb el Flash Urban, amb el Tomàs Poal i un servidor. Vinga, va, ja sabeu que podeu demanar el vostre tema preferit aquí a Flash FM, a l'Interactua, a través del 628-060513. 628-060513. Obert fins a les 8 en punt del vespre. Diu per aquí, hola, aquí al Llàtzer de l'Ampolla, intentant sortir de Barcelona. Va, posa amb la que vulguis, que demà és divendres. Efectivament, demà és divendres. Que bé. Li dedico el meu nebot, al Samuel, que el veig avui. Bona tarda. Doncs vinga, per tu i per al Samuel, aquí tenies. T'he posat aquesta mateixa per començar la nova hora d'interactuar. Olvidar-nos de tot. Esteu al tema. I en tenim més, eh? Sí, sí. Notes de veu, sobretot. Com ens agraden les notes de veu a l'interactuar, eh? Són moltes. Hola.
1: Hola, soy Noah.
0: Hola.
1: Voy a ir con el Sergio.
0: Mm.
1: Y con la yaya.
0: Molt bé.
1: Y quiero la valla... Ahí. Y te lo rompe, lo rompe, la ballena está morena.
0: La ballena está morena. Vale.
1: De sanos.
0: Aquesta vols. Doncs vinga, un petonet, que vagi molt bé. Doncs la Marina està morena, la cantes molt bé.
2: De perfil, de cara i d'esquena.
3: Ei, com se diga, flauan, si

0: Així sona l'amor, tu jures a l'interactuar, una clàssica de tota la vida, que, per cert, demaneu vosaltres a través del WhatsApp de la ràdio, a través del 628-06-05-13. A veure què ens diuen per aquí, anem a escoltar. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Ei.
1: Bona tarda, flaixeros.
0: Hola, flaixero.
1: Soc el Toni de Targa, que estem en plena festa major.
0: Olé.
1: Sergi, ens veiem demà amb la Clàudia. A veure si pots posar alguna cançó d'electrònica clàssica, sisplau.
0: Vale.
1: Gràcies. Una abraçada.
0: Adéu, una abraçada. Adéu, posat aquesta, la moto, just, que espero que l'hagis gaudit. I, efectivament, demà el Sergi Domènech se'n va al costat de la Clàudia Cifuentes, tots dos, a Tàrrega, a la Festa Major de Tàrrega, demà, a partir de les 2 de la matinada, tots dos estaran punxant a la plaça de les Nacions. Si sou de Tàrrega o dels voltants, ja teniu planazo per demà divendres nit a la Festa Major de Tàrrega. Aquí tenies la mort, t'ho jures, que estic seguríssim que en algun moment demà la poden punxar, aquesta. Seguríssim, sí, sí, sí. Va, que tenim més missatges. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, Flash FM.
0: Bueno.
2: Vull dir que una cançó, l'Aitana, l'Estrella.
0: Superestrella.
2: La monitora, que és Núria Trullols.
0: Ah, l'Aitana monitor.
2: M'estimo molt. Ahir va ser el seu cumpleaños.
0: Ah, per molts anys.
2: I tot això, valent.
0: Vale.
2: Vinga, fins a... Bon tarda, Sergi, també anar.
0: Adéu, que vagi bé. Va, que tu pots.
3: Interactua.
0: Doncs aquí tens per la teva monitora. Anem a felicitar-la, que ahir va ser el seu aniversari. I nosaltres estem disposadíssims a escoltar aquesta cançó de l'Aitana, sens dubte, una de les seves més importants, aquest mateix 2026. Això que es diu Superestrella.
4: Me ven entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de

0: Escoltes l'Interactua. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1000 abraços per anar de festa a la Wrap-Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: La teva mare sempre té raó.
3: Em compro un cotxe nou?
4: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
2: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
6: Sí.
5: Però si jo fos una mascota, no?
6: No.
5: I tu creus que si jo em poso un...
6: No.
7: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 8. La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Andorra 93.8. Flash FM.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, això es diu Beauty and a Beat. A vegades passen aquestes coses, eh? Cançons bastant antigues es tornen a posar de moda. I això és un clar exemple de les fans de Justin Bieber, molt ben acompanyat de la Nicki Minaj.
1: Vaya temazo, eh?
0: Diu, hola Sergi, sóc la Marta de Vilanova i la Geltrú. Estem a casa amb unes amigues i hem decidit ajudar-te a fer la playlist del programa. Ens poses Beauty and a Beat. Moltes gràcies. Doncs vinga, una abraçada, que vagi molt bé per Vilanova. I aquí tenies la cançó que ens demanava el Sergi, que per cert, ara mateix no hi és, ha marxat a les 7 de la tarda, perquè a partir de 8:45 comença a punxar a Terrassa. Aquesta setmana hi ha la Setmana Cultural i avui el convidat amb Sergi Domènech. A partir de 8:45 estarà punxant i ara mateix ens està escoltant camí cap a Terrassa, Domènech. Per tant, un servidor, Miquel González, fins les 8, que estarem fent interactuar. I a partir de les 8, amb el Tomàs Poal fent el Flash Urban. Avui, per cert, tenim un programa molt calent. A que sí? A que sí? Molt calent tenim el programa. Abans, però, us recordo que ja són els últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure Oques Grasses, Love or Lesbian, La Muixca, Els Catarrats, Ginestar, Els Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Aquest 16 de maig, falten dos dies només, al Parc del Fòrum a Barcelona. Tota la info la tens a la pàgina web d'Estrella, estrelladam.com/la-festa-150. El dia 16, vine al Parc del Fòrum. I ara el que has de fer és enviar-me una nota de veu i demanar-me una cançó. Tens temps fins les 8 aquí a l'Interactua, a través del 628-060513. Hola, bona tarda. Què ens diuen per aquí?
2: Hola, socis.
0: Hola,
2: som l'Àlex, l'Esteve, la Laura i Pau Ramon.
0: Molt bé.
2: Estem tornant de Lleida cap a la Terra Alta i ens agradaria que ens fiquéssiu la cançó de La Història.
0: La Història. Doncs recuperem aquesta cançó de El Tiger, La Història, a l'Interactua.
3: Hola.
4: Interactúa.
5: Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas.

0: una cançó original de l'Ozuna, remesclada per la Karol G i el Mike Towers, tots tres, el 2020 van fer això que es diu Caramelo Remix. Diu per aquí, hola, sóc el Felipe d'Andorra. Voldria saber si pots posar una cançó de la Karol G i dedicar-li a la meva dona, la Patricia, que està a punt de sortir de currar i jo encara estic a l'oficina. Moltes gràcies i no puc enviar-te àudio perquè estic al curro. Doncs vinga, aquí tenies. No és que sigui una cançó original de la Karol G, perquè és el remix de l'Ozuna, però aquí tenies una mica de Karol G, que justament també em demanaven en aquest àudio.
1: Bona tarda. M'agradaria que em diguessis qualsevol cançó de la Karol G. Estem aquí a la feina, ja és dijous.
0: Molt bé.
1: Que pesat tot.
0: No, home, no.
1: Vinga. Ah, i vull participar en el sorteig de... No sé el que sortegeu, però vull participar. Merci.
0: Però a veure, senyora, no sortegem res avui, o que jo sàpiga. El Domènec no m'ha dit res abans de marxar. Però bueno, aquesta ho intenta, saps? Aquesta intenta. Si hi ha alguna cosa, doncs vinga, per mi. Doncs va ser que no, perquè avui sembla que no hi ha res per sortejar, guapa. Va, més missatges a través del 628-06-05-13.
2: No passa nada.
0: No passa res, no passa res. Diu, hola, sóc l'Anna i vull dedicar una de les noves cançons del Quevedo a la meva filla, la Lucía, que és una nena molt especial que treu molt la felicitat a tothom que l'envolta. Una forta abraçada, gràcies. Doncs vinga, per la Lucía, aquesta oient tan especial que ens escolta cada dia aquí al Flash Urban, anem a posar una de les cançons del darrer àlbum del Quevedo. Hi ha una que ens encanta aquí a Flash FM, una al costat de Nueva Línia. Els hem descobert amb aquesta col·labo.
3: Interactua.
0: Amb això que es diu El Golpito.

0: És una cançó de l'artista Estiu 22. La seva carta de presentació és aquesta, que es diu El meu àngel, això que sona a través de l'interactua de Flash FM. Diu per aquí, soc la Gemma de Manresa i voldria dedicar a la meva dona, a la Mercè, la cançó de El meu àngel, el meu amor, perquè és el que significa per mi. I, de fet, molt per mi. Per favor, quant d'amor. Gràcies, Flasheros. Doncs vinga, Gemma, aquí tenies. Per la teva dona, la Mercè. El meu àngel, que sona a través de l'interactua. El Domènec torna demà, a partir de les 4 de la tarda, sí, amb l'interactua de Flash FM, com sempre. L'únic que avui, ara mateix, està direcció a Terrassa, perquè és la setmana cultural, i a partir de 8:45 comença a punxar a la plaça del campus de Terrassa. Per tant, si estàs per Terrassa, si estàs pels voltants, ja saps què has de fer. A partir de 8:45, Fiestote amb el Domènec, no t'ho pots perdre. I el Fiestote amb el Domènec, que també tornarà demà a partir de les 4 en punt de la tarda. Nosaltres ja ens comencem a preparar per al Flash Urban, que comença, res, amb 12 minuts, amb el Tomàs Poal i un servidor, Miquel González, on avui tenim un programa també amb moltes trucades i amb molt de salseo, que és el que ens mola, clar que sí. Abans, però, última nota de veu d'aquest dijous a l'Interactua. Nota de veu que ens acaba d'arribar just fa, res, fa 2 minuts. Hola, bona tarda.
1: Hola, sóc en Nadir de Granollers.
0: Hola, tio.
1: Em podeu posar la cançó de Muchacha?
0: Muchacha.
1: De Aisa i RVFV.
0: Muchacha.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, aquest és un dels temes més importants aquest 2026 del que portem de l'any, que per cert, també, si voleu, podeu votar a través de flashfm.cat al calibre 45. Aisa i RVFV. I per si fos poc, el Crimli. Vaja trio d'artistes, per favor. Arriben amb això que es diu Muchacha. Ens escoltem a partir de les 8 aquí, al Flash Urban, a Flash FM. I demà més, Interactua a partir de les 4. Som-hi!

0: Flash FM. Són les 8.
1: Quina hora és? Les 8.
0: Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Ah, sí?
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ja són les 8. Ja comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona nit a tu, a tota l'audiència i sobretot aquest dijous, que està molt preparat per tota la gresca.
1: Avui és dijous, avui hi ha Flash Urban, però... Ah, sí. Com cada dia, però també hi ha uns premis.
2: I avui... Ah.
1: Avui hi ha els premis.
2: Ah! No direm ni el nom, però ja ho podeu intuir, el que vol dir, vale?
1: Quins premis?
2: Ah! Per si no quedes clar, ho tornem a dir, o...?
1: Els premis?
2: Ah! Així que res, enhorabona a tots els, preadolescents que avui rebran molts premis. Ah! Tota la generació de vidre.
1: Bueno, nosaltres anem a lo nostre, vale?
2: Els woke.
1: La pregunta d'avui és... Quina és la millor peli de Disney de la història?
2: Vaya mariconada.
1: Home, de tant en tant, no. Fem un programa familiar.
2: He de dir que avui tocava... Ens feia molta il·lusió, eh? Sí, o sigui, aquí ens estem... Mira, ja estan trucant i tot, imagina't.
1: Clar, el millor programa Disney, vale?
2: Sí.
1: Però clar...
2: No, el millor programa no, la millor pel·lícula.
1: Ai, pel·lícula,
2: per
1: perdó.
2: Per favor, però tu què penses? Amb el podcast és rec.
1: No, estava pensant amb els premis.
2: Amb els premis, ah! Va, ara fora conyes, vale? Busquem qualsevol categoria. Si és de Pixar, si és d'animació normal...
1: Exacte.
2: I si voleu colar alguna pel·li que no sigui de Disney, com per exemple és rec o Kung Fu Panda,
1: també
2: que són
1: podeu,
2: de DreamWorks, també la podeu dir, vale?
1: I a partir de les 10, el programa no serà tan familiar, perquè a partir de les 10 ve la nostra astròloga una setmana més!
2: Vamos!
1: Avui amb problemes... Preguntes concretes.
2: No, no, i problemes també.
1: També
2: tindrem problemes.
1: I també podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Per demanar bromes, vale?
2: Sí, i també les podeu demanar si és que heu assistit a la gala dels premis. Ah!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu La Graciosa, és el Quevedo.
1: Molt bé, aquesta cançó.
0: Avui preguntem, quina és la vostra pel·lícula preferida de Disney? Molt bé, aquesta pregunta d'avui, no?
2: Per cert, no cal que ho digui, vale? Però no truqueu al puto WhatsApp, truqueu al 93-545-6868 per dir-ho.
0: És aquest, eh?
3: 93-545-6868.
0: El WhatsApp és per demanar bromes telefòniques i també per anar a la nostra barbacoa Flash Urban.
2: Vinga, va, que estem organitzant una barbacoa Flash Urban. Ràpid, afegiu-vos al grup. Només heu d'enviar un WhatsApp al 699-69-69-69. Us posarem al grup i de seguida decidirem la data, així que prepareu-vos.
0: Doncs va, si vols venir a la barbacoa, envia un WhatsApp. Va, vinga.
3: Envia'ns un WhatsApp.
2: Adam.
3: 699-69-69-69.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, qui sou?
2: Hola, hola.
4: L'Antonio i l'Oriol.
0: L'Antonio i l'Oriol. Molt bé.
2: Les cabres.
0: Antonio, Oriol, des d'on ens truqueu?
4: Sant Cugat del Vallès.
0: Molt bé.
2: Fantàstico.
0: Quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida?
4: Cars.
2: Uf, guapíssima Cars, eh?
0: Alguna especial? La 1, la 2 o totes?
4: La 1.
2: Sí, la 1 és la guapa. Sí. La de Radiador Springs. Està guapíssima.
4: Y digui lo contrari,
0: està en l'incorrecta. Està en l'incorrecta,
2: molt bé. Bona frase, tio.
0: Home, la ruta 66, cuidado, fer-la un estiu tonto,
2: home,
0: eh?
2: Home, un descapotable, sí, allà, sí. Conèixer tots els de Radiador Springs, molaria molt.
0: Seria la polla. Molt bé, guapos, gràcies per participar, que vagi bé.
2: Vinga.
4: Vinga,
2: Valentín.
3: Adéu. 93-545-6868.
0: Avui preguntem, quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida?
2: Sí, vinga. I comencem amb la pel·li preferida de los pibes, la de Cars, que ha marcat una generació de molts xavals i xavales.
0: Sí, la veritat és que sí. Jo recordo que a la pel·lícula de Cars hi havia cotxes petits que feien de papallona.
2: Ah, sí? De mosca. No me'n recordo. Ah, sí, conya, és veritat.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
2: Eva.
5: Clara.
0: Clara, des d'on ens truques?
5: Des de Tiana.
0: Molt bé, Clara de Tiana.
2: Dona i el sapo.
0: La teva pel·lícula de Disney preferida?
5: Doncs no és Tiana i el sapo, però és Enredados, per contrastar l'anterior.
2: Enredados? Vaya peste de pel·li, eh?
0: No l'he vist.
5: Home, no diguis això.
2: Bueno, tens raó, l'he jutjat, perdona. No, és una gran pel·li.
0: Ah, sí?
2: No, realment no, eh?
0: A veure, per què t'agrada Enredados, Clara?
5: Per tot. O sigui, vull dir, és espectacular. La millor història d'amor de Disney, eh?
2: Vas plorar?
5: No, em va pillar gran, he de dir, ja, eh? Com 10 anys, així.
2: Ah, vale.
0: Molt bé. Pues la miraré aquest cap de setmana.
5: Sí, que ara aprofitaré que estarà en el remake, eh?
0: Ah, sí?
5: Que el gravaran a Girona.
2: Enredados, per qui no ho sàpiga, és la versió de Disney de Rapunzel, diguem.
0: Ah, és la que va haver-hi l'altre dia tanta gent a Girona per fer el càsting?
5: Sí.
0: Ah, vale.
2: Que s'apuntava cadascú que dius, tu quieres hacer de princesa Disney? Mare meva, feia més del gripau.
0: Tu vas anar-hi, Clara?
5: No, estava treballant.
0: Ah, vale.
5: Molta ràbia em va fer,
0: Ah, t'hagués agradat anar-hi. No?
2: Home, a més la Clara té una veu molt dolça, l'haguessin agafat segur.
0: De bruixa piruixa.
2: Sí.
0: Gràcies, guapa, que vagi bé.
2: Ciao.
5: Igualment, adéu.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: Sabatia, la peça que es diu Dame. Dona'm. Quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
1: Truca'ns ara.
2: Va, va, va.
1: 93-545-68-68.
0: De moment ens han dit Cars i Enredadors. Molt bé.
2: Sí.
0: Comencem forts, eh?
2: Enredadors és, és relativament nova, no? Perquè Cars sí que la recordo que eren més petits, però bueno, truqueu-nos i dieu-nos la vostra.
0: Hola, bona tarda.
2: Ei.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Per favor.
3: Laia.
0: La Laia. Des d'on ens truca la Laia?
3: Des de l'Espluga de Francolí.
0: Que mona, la Laia.
2: De Franco Lee. Molt bé.
0: Laia, quina és la teva pel·li de Disney preferida?
3: La meva preferida és Stitch.
0: Stitch.
2: Però espera, Lilo i Stitch vols dir, no, Laia?
3: Sí.
2: No has dit ni bé el títol, per favor.
0: Lilo i Stitch.
2: Però quina, la versió humanos o la de dibuixos animats?
3: Humana.
0: Ah, hi ha versió humana de Lilo i Stitch.
2: Però la van fer l'any passat o fa 2 anys.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, no. És que ens estem fent avís, t'ho juro,
0: no, totalment. No. Molt bé. I quants cops l'has vista, la pel·lícula, Laia?
3: Una
0: només. I amb això ja confirmes que és la que més t'agrada, eh?
3: Sí.
0: Que bé.
2: Home, és molt maco el missatge de la família que transmet Lilo i Stitch. Això és cert, eh?
0: Molt bé, Laia. Molt bé, guapa, què tens avui per sopar?
3: Mexicà.
0: Ui, sopes mexicà. Andale.
2: Ah, sí, madre mía, Laia.
0: Que bé, Laia.
2: Bueno, recuerda, pues... come tacos, però no digues tacos, eh?
0: Això sobretot, Laia, això sobretot. Un petó guapa, que vagi molt bé.
2: Laia i Stitch.
3: Adéu.
0: Adéu. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
4: Elisabet.
2: Elis.
0: Eli, des d'on ens truques?
4: De Palafolls.
0: De Palafolls. Dios. Molt bé. Baixa molt el volum de la ràdio, que estàs molt sorda, Elisabet, porfa.
4: No, estic al cotxe.
0: Està al cotxe. Quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
4: La Bella i la Bèstia.
0: Oh.
2: Bella i Bèstia, la versió també animada o humana?
4: Les dos.
2: Ah, sí? T'agraden per igual?
4: Sí, sí. No, home, mejor que... la humana.
0: Bella, ah, sí? I Bèstia són...
2: Jo he de dir que sóc molt hater de les noves versions humanes, bro, de Disney. M'agradaven molt més les animades, les antigues, no?
0: Sí.
2: És més màgic, jo crec.
0: És que abans, fins i tot, com el Polar Express, era humans que després es passaven en dibuixos, es feia al revés.
2: Sí, exacte. Bella i Bèstia són... Aquesta era la tassa gorda, no?, que cantava la tetera.
0: Sí, l'estava buscant.
4: Sí, exacte.
0: Però no la trobo. Bueno, molt bé. Ai, mira, l'he trobat. Mira, mira.
4: Molt bé, molt romàntica.
0: La vols cantar?
2: Canta una mica, en plan cursi.
4: Sí, sí, en plan cursi.
0: En plan cursi, vale, Eli? Vinga, va.
4: Bueno, petonet, marit.
0: No, no marxis!
2: Però vine aquí, Elis. Canta, canta, carinyo.
4: Ai...
0: No te la saps?
4: És que estic al cotxe conduint.
2: Ah, està conduint. Ah, però pots cantar mentre condueixes, no? Vaya covarda.
4: Ah, sí. No. No.
0: Bonjour. Bueno, és igual. Bonjour. Que vagi bé, guapa.
4: Adéu, petonet.
0: Adéu, bonica. Adéu.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Vaya temazo, eh?
2: Home, la veritat és que les cançons de les pel·lis Disney són emblemàtiques, no t'oblides mai.
0: Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, cabrons.
0: Hola, cabrota.
2: Cabrona, qui ets tu?
5: Sí. Com et dius? Jo sóc l'Ester.
0: Ester, des d'on ens truques?
5: Des de Guissona.
0: Molt bé, Ester.
2: Vaya Ester Colero.
0: Vaya cabra.
5: Ei, vosaltres, cabrons.
0: Ara, ara. Molt bé, l'Ester. Ester, quina és la teva pel·li de Disney preferida?
5: La del revés.
0: Del revés? Molt bé, Inside Out.
2: Inside Out, bona pel·li, eh?
5: Home. Sí, jo sóc la Fúria.
2: Tu ets la Fúria, la cabra. La Fúria és el meu prefe sempre, té molt mala hòstia, m'encanta.
0: És una pel·li que fa pensar molt, aquesta pel·li.
2: Sí,
5: sí, la veritat és que sí.
2: Oye, per cert, en popular opinion, no us sembla una puta merda la 2?
0: La 2, sí.
2: Bastant fluixa, no?
0: És que la primera, molt bona, la primera.
2: Va ser tan impactant la 1 que la 2 va quedar una mica...
5: Fluixa.
2: Sí,
5: sí,
0: la veritat. Molt bé, doncs apuntem del revés. Gràcies, guapa, que vagi bé, Ester.
2: Vinga,

0: Queda poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM, saps què som?
1: L'emissora oficial, no?
0: Molt bé! Ara.
2: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Shakira, BL, junts amb això que es diu Algo Tu.
1: Si me critiquen.
2: Molt bona, eh?
0: Molt bona, la molt bona. Cançó. Boníssima.
2: No, ara sí, saps sí. Què ha passat? Han fet molts remixos, tio. Molts DJs del món han fet remixos d'aquesta cançó.
0: Ah, sí?
2: Suposo que per tema de que han donat llicència per fer-ho o alguna cosa així, perquè necessiten més promo, perquè mare meva.
0: Clar, potser estàvem perdent el temps. Per
2: favor.
0: Sí,
3: 93-545-6868.
0: Quina és la teva pel·lícula de Disney preferida? Portem Cars, Enredados, Lilo i Stitch, Bella i Bèstia i Del Revés. Molt bé, bona selecció musical
2: de pel·lícula.
0: La pel·lícula que tenim, eh?
2: Fílmica.
0: Hola, bona tarda. Hola. Hola. ¿Qué dice?
2: Hola.
4: ¿Con quién estoy hablando?
0: Con la radio.
2: Por favor, ¿pero tú qué piensas que es?
4: Queríamos que poneseis una canción.
0: Pues no.
2: ¿Que poneseis? Por favor.
0: Aprende a hablar, guapo.
2: ¿Pero cuál es tu peli de Disney favorita? ¿Aladín?
4: Que yo soy catalán, yo.
2: Vale.
0: Pues, vale, pues ¿quién es la teva película preferida?
4: La mía película preferida... No, que aquí se cena meco, si no.
2: ¿Aladín?
4: ¿Quién eres? No, calla. ¿Quién eres?
2: ¿Qué ha dit?
4: No sé. ¿Estás atrapada a la lavadora?
0: Sembla la pel·lícula de les pelotes, aquella.
2: Sí, sí, per favor.
4: Sí, però... aquesta. Sí, ja. Escolteu, una pregunta.
5: Què?
0: Pots callar?
2: Podeu parar?
5: Som flaixeros a morir!
0: Ha dit que som flaixeros a morir.
2: Ah, bueno, llavors els perdonem. Relativament.
4: Som flaixeros, sí, som flaixeros.
0: Vale, però per què has trucat?
4: Podríem preguntar si podíem cantar una cançó.
0: No.
2: No, però... Sí. Però...
0: Que no.
4: Ens podeu ficar una cançó, almenys?
0: No.
4: Com que no?
0: No, perquè això es fa a l'Interactua.
2: Sí, nois, una cosa, podeu respectar una mica el programa, que aquí heu de respondre la pregunta. Quina pel·lícula t'agrada? Has dit no sé què de pelotes. Pot ser més concret o no?
4: El Titanic, va, diré el Titanic.
2: Vaya tonto de l'ano.
0: A veure, per ser tan flaixero no t'enteres de res, guapo? Vinga, hala.
2: Adeu.
0: Pesao. Podeu deixar-nos treballar, sisplau?
2: Per favor.
3: Oh. 93-545-6868.
0: Avui que preguntem quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida. Vinga, va.
2: Recordem, podeu dir altres pel·lis com ara Shrek o Kung Fu Panda que pertanyen a la companyia DreamWorks, però bueno, les cataloguem també com pel·lis animada, Disney, tot aquest univers que tantíssim us agrada a tots i a totes.
0: Telèfon obert ara mateix al 93-545-6868 i recordem el nostre WhatsApp perquè volem fer una barbacoa amb tots els oients, vale, aquest estiu. I si voleu venir a la barbacoa, podeu enviar-nos un WhatsApp al 699-69-69-69.
2: És el nostre número, vale? Només heu de dir hola, quiero ir a la barbacoa i us afegirem automàticament al grup perquè aneu amb la família, amics o amb qui collons us surti de les pilotes.
0: Bona tarda.
2: Sí.
6: Bona tarda.
0: Com et dius?
6: Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
6: Lleida.
0: Molt bé, Joan de Lleida, quina és la teva pel·li de Disney preferida, tio?
6: Jo en tinc dos. Mm? Una és més, diguem... Bella y poco
2: coneguda,
6: que es El planeta
2: del
6: tesoro.
2: ¡Hostia! El planeta del tesoro es una peli d'aquestes que no sabéis massa, però és guai. És com un tio que és un pirata, però per l'espai.
0: Ah, que guai.
6: Sí, sí.
0: I
6: té el robot aquell que parla memòria i tal.
2: Exacte.
0: I l'altre quin és, Joan?
6: I l'altre és Rec 2, però, claro...
2: Hòstia, és Rec 2, he de dir que és la cabra d'Esrec, Del món és Rec, la 2 és la bona,
0: Sí, a mi també, estic d'acord.
2: És la que descobrim el gato con botes.
0: Sí.
2: Està molt bé.
0: Sí, molt bé.
6: La
2: 1
6: també és molt bona, però...
0: Sí.
6: La
0: 2,
6: la
0: 1. Ja, és la 1 millorada.
2: Sí, saps? És com el Padrino 2 és millor que la 1, sempre ho diuen els que saben de cinema, doncs el mateix amb Esrec.
0: Molt bé, Joan, doncs molt bona elecció que has donat avui, la veritat,
2: Vinga, xavalín.
6: Vinga.
0: Adéu, maco, que vagi bé. Bona tarda.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Vaya pet.
7: Bona, Jordi.
0: Des d'on ens truques, tio?
7: Terrassa.
0: A veure, quina és la teva peli?
7: A veure, jo sóc una mica vell, ja. Jo la que més m'ha agradat és Rei León.
0: El Rei León.
2: Ara, Rei León, a veure, jo crec que és el clàssic de clàssics, no?, de l'època dels 90, si no m'equivoco, que va sortir.
7: I, és la cabra de les pel·lis d'animació, no?
0: Molt bé, és la cabra de la pel·li.
2: Home, per l'època on va sortir, sí que és cert que Toy Story i el Rei León són les més top, jo crec.
0: Tot i que el Rei León, ara, amb aquesta nova versió que han fet, que més moderna, que està bé, jo no l'he vist uns quants cops.
2: Bueno, i el musical, se'ls veu que també és espectacular. Jo no he vist el musical, però diuen que mola, que flipes.
0: Tu l'has vist, el musical, Jordi?
7: Jo no l'he vist, jo no he vist la pel·li, jo ja... No surto de casa.
2: Val una pasta, Crec que són 300 pavos l'entrada, pot ser o no?
0: Mare meva!
2: Em sona que sí.
0: Joder! Molt bé, Jordi. Doncs pues vinga, votem el...
7: Vale, guapos.
0: Que vagi bé, tio.
2: Adéu, Jordi, niño polla.
0: Bona tarda.
8: Hola.
0: Hola, baixa'm el volum, sisplau. Com et dius?
8: Àlex.
0: Des d'on has trucat, Àlex?
8: Des de Terrassa.
0: A veure, la teva peli.
8: Spirit, el corcel indomable.
2: Spirit, molt guai, la del caballo i els indis, no? Que estan allà, indis sí. americans. Molt bé, molt bona, també.
8: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Boníssima. Quants cops l'has vista, Àlex?
8: Pues tres vegades, segur.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, no, no, és... bueno... Una gran pel·li que ens demostra que podem lluitar contra els sentiments.
0: Molt bé. Per cert, Àlex, tu dius que estàs a Terrassa, igual que el Jordi, que ens acaba de trucar de Terrassa.
2: Ojo, no quedin, eh?
0: Qui està a Terrassa ara mateix és el Domènec, que està punxant des de les 8:30 a la Setmana Cultural.
2: Del campus a Terrassa. Està molt guapa la sessió del Domènec amb el seu rotllazo habitual.
0: Sí, sí. Ja t'hi pots passar, Àlex, si
8: anirem.
0: Vols. Aniràs, segur?
8: Pues vinga. Anirem, aquest tinde.
0: No, sí. És que està punxant ara mateix, Àlex.
2: Et pots enterar de la pel·lícula, que no és Spirit, és ara una mateix. Altra. Mm-hmm. Per favor.
8: Pues avui impossible.
2: Oh. Per què? Has quedat amb una xati o què?
8: No, vaig de camí d'entreno.
0: Ah, vale. Què entrenes?
2: Què entrenes, penis?
8: Futbol.
0: Futbol.
2: Molt bé.
0: Molt bé, guapo, que vagi bé el futbol.
2: Adiós.
8: Molt bé.
0: Adéu. Doncs pues molt bé, ja portem unes quantes pel·lis més. El Rec 2, el Rei León i Speed.
2: Hòstia, Spirit, sí. Spirit. Saps quina pel·li? Disney no ha fet una pel·li mai de futbol. Oi que no?
0: Rollo Oliver i Benji.
2: Sí, rollo Oliver i Benji, però versió pel·li Disney. És curiós, que no han tocat el món dels esports.
0: És curiós el cas de l'os.
2: Els esports, sí.
0: Va, que arriba Rosowski, Malibu.
3: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Chris MJ, Floyd Menor, això es diu Gata Only, al Flash Urbà.
1: Gata Only, mira, una de les grans oblidades, perquè ja fa temps del tema, però, hòstia, em sembla de les millors cançons que s'ha fet de reggaeton fa en els últims 5 anys, eh?
0: No, és un tema.
1: Està molt guapa.
0: Sí, sí. Vinga, va, quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
2: 93-545-68-68.
0: És el telèfon del Flash Urbà obert fins a les 10, perquè a partir de les 10 ve la nostra astròloga, i la nostra astròloga vindrà avui a resoldre els vostres dubtes astrals.
1: Exacte, sí que aneu preparant la data del vostre naixement i també l'hora exacta, vale? Si la teniu a mà o si la teniu per casa, vale? Perquè ella després us resoldrà aquests misteris que tingueu al cap.
0: Ara, però, tenim el telèfon lliure, 93-545-6868.
1: Vámonos.
0: Per cert, ens han demanat no és una broma, com a tal.
1: Vale.
0: És una trucada que hem de fer molt maca a una persona.
1: Sí.
0: Que de seguida farem.
1: Sí, a vegades som bones persones, també.
0: A vegades ho som.
1: És curiós.
0: A l'Anna Prima hem de trucar.
1: A l'Anna, deu ser Anna Cosina.
0: Diu, jo us llegeixo el que diu, vale? Buenas tardes, ¿sería posible que llamarais a mi prima, a la Ana, para darle ánimos que está pasando por un momento difícil? Ajá. Su padre, que es mi tío, está hospitalizado desde hace muchos días. Ay, pobre.
1: Opa.
0: Y dedicarle alguna canción de ánimo, la canción no la está bien.
1: Sí.
0: Y decirle que su primo Valerio y la Ivette la quieren mucho y estamos a su lado. Su teléfono es Ana Prima.
1: Vale. Home, son las cabras Valerio y Ivette, ¿eh?
0: Vale, anem a trucar a l'Ana Prima.
1: La truquem ja, sí, home. Vale, importantíssima trucada que hem de fer per animar a la gent, perquè recordem que no només som uns fills de puta, sinó que també som uns fills de puta, però amb bon cor.
0: Amb bon cor, que és el que importa de les persones, saps?
1: Sí, perquè els diners i tal... No és l'important, no? El cor és l'important.
0: 50-50.
1: Vaya guarra barata.
0: No,
1: ja. Perdó. Mira,
0: estic trucant a l'Anna Prima.
1: Anal Prima.
0: A veure si l'Anna Prima ens agafa el telèfon.
1: Nervios, nervios.
3: Dígame.
0: Ana Prima, Ana.
3: Diga.
0: Hola, Ana. Què tal, com estàs? Escolta, estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM, guapa.
1: Saluda a tota Catalunya.
3: Hola.
0: Hola, Ana, com estàs? Mira, te truquem a part del teu cosí, el Valerio. Saps qui és el Valerio, no?
3: Ah, sí.
0: Oh, que mono, el Valerio.
1: Ens ha explicat, Anna, doncs això, que tu ara estàs en un moment una miqueta complicat i volia que, bueno, que truquéssim i que et donéssim molts ànims i que ets espectacular.
3: Pues
0: ha dit que et truquéssim davant de tothom, davant de tots els nostres oients, i per donar-te molts ànims, sobretot sí. També per allò del teu pare, que sabem que està hospitalitzat des de fa molt de temps.
3: Sí.
0: I res, que el teu primo Valerio i la Ivette te quieren mucho y están de tu lado, diuen.
1: Exacte. Què opines, Anna? Digues alguna cosa maca, va.
0: T'està escoltant,
3: Bueno, pues es que moltíssimes gràcies, que és fa moltíssima il·lusió, que sé que ells m'estimen, que estan amb mi, que m'estan recolzant, i això, pues, que moltes gràcies.
1: Ai, Anna, sisplau, no t'emocionis, que nosaltres també ho fem i no podem quedar cursis al programa, que nosaltres som uns gamberros, Anna.
0: Una pregunta...
1: Ui, així plora l'Anna, per favor.
0: Estàs plorant, Anna?
1: No sé si era un... Està plorant, no és un tren. El Polar Express.
0: Ah, vale. Per saber, si ho vols dir-ho, al teu pare què li passa?
3: Bueno, el tinc hospitalitzat, està malaltó.
0: Vale. Pues res, digue-li alguna cosa al teu cosí, sisplau, que t'està escoltant ara mateix.
1: Sí.
3: Pues res, cosinet, que moltes gràcies, que t'estimo molt.
1: Valerio, ets la cabra. I l'Anna així ho corrobora, vale?
0: Un petó, guapa, que vagi molt bé.
1: Molts ànims, Anna.
3: Gràcies.
1: T'estimem. Merci per escoltar-nos i per agafar la trucada.
3: Moltes gràcies. Adéu, una abraçada.
0: Bonica. Molts ànims. Que macos que som quan volem, de veritat, eh?
1: Per favor. Oh. S'ha posat a plorar, eh? Jo, sí, saps què passa? Que quan algú es posa a plorar em poso nerviós, perquè, clar...
0: No sé què dir jo.
1: Vull fer... Només diem xistes, ja. I, clar, si algú plora, digo, merda, tot el que diem la cagarem.
0: Bueno, si voleu demanar una broma o una trucada com aquesta, vale?
1: Sí.
0: Podeu enviar-nos un WhatsApp ara mateix.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Abum.
2: 699-69-69-69.
0: Aquest és el 699-69-69-69.
1: Que bon número, eh?
0: Que molt pornogràfic, de fons.
1: Sí, la gent a vegades jo crec que es pensa que és conya, però us jurem que és real, eh? Si encara algú no ho sap, és el WhatsApp real del programa, del Flash Urban.
0: És real, 100%, eh? I ara estem preguntant, quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida? Bona tarda.
1: Sí.
4: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
5: Hola.
4: Sergio.
0: Des d'on has trucat, Sergio?
4: Des de San Juan de Vilatorrada.
0: Molt bé. I quina és la teva pel·li de Disney preferida?
5: Vilatostada.
4: Vilatostada, no. Frozen.
0: No, ah, Frozen. Frozen. Havien de... No ho sé.
1: Per favor, sortiràs volant amb tanta ploma?
4: Sí, home.
1: Que com, és no? Que t'agrada, com és que t'agrada Frozen, carinya?
4: Bueno, pues porque a mis dos hijas les ha encantado desde pequeñitas, y a mi mujer y a mí, y es una peli que nos une.
1: A ver, di la verdad, tú te hacías a la Elsa.
4: Que no, hombre, que no. Es porque nos une familiarmente, hombre.
1: Pobre, m'encanta que diu un nombre, ¿no?
0: ¿Cuántos cops de la vida t'has hagut de tragar Frozen?
1: Uy,
4: guau.
1: Por favor.
4: Increíble, increíble, un montón.
1: No, no, es que cuando has dicho tu película me has dejado Frozen, ¿eh?
0: No, no, totalmente.
4: Un te deja congelado, ¿eh?
0: Un home varonil, sí. com el Sergio.
1: El Sergio, sí. Jo pensava que anava a dir Cars, saps? Clar. O no? Algo así, el rei León.
4: No.
0: Sant Juan de Vila Tostada, saps? Ja, bueno,
1: mi favorita és Frozen.
0: Molt bé, Sergio, gràcies.
1: I m'agrada molt que sigui per les teves filles, eh? Això vol dir que és un gran pare.
4: I per mi mujer.
1: Ara.
0: Clar, perquè mires Frozen per les teves filles o per la teva dona, saps? Mm,
4: cuidado. Per les tres.
1: Fantàstico, xaval.
0: Adéu, guapo.
4: Bon abraço, adéu.
1: Home, bastant gai, que t'agradi Frozen.
0: Home, sincerament, sí. Les coses clares. Però bueno. Hola. Bona tarda.
1: No podem fer això.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hombre.
4: Néstor, de Badalona.
0: El Néstor.
1: La cabra.
0: Néstor, quina és la teva peli?
4: Aladdin.
0: Aladdin.
1: Aladdin i los 40 ladrones, eh? Aquí a Barcelona també s'està fent aquesta peli, eh?
4: Sí. Bastant.
0: Per què ho dius, Tomàs?
1: No, perquè s'està rodant la 3, t'ho juro.
0: Ah, sí?
1: A veure, Néstor, digue'ns per què t'agrada tant Aladdin, bro.
4: Aladdin, per una mica tot, és bastant divertida, el genio,
0: l'hòstia.
1: El genio és la cabra. Ali Baba. Home, el genio és veritat que és la cabra, eh? És molt divertit.
0: Molt bé.
1: És molt divertit.
0: Molt bé, Néstor, gràcies.
1: Vinga.
4: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
2: Exacte.
3: Patrón Barcelona.
4: El Patrón Barcelona és el sitio de puteros por excelencia.
1: Rompatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
4: Rompatrón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Va, que són les 9 i els nens han d'anar a dormir.
1: No, no, no!
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Doncs els nens que se'n van a dormir i si no hi van, doncs ja no poden trucar al Flash Urban, vale?
1: Exacte, ens escolteu des del llit, vale? Sense fer trampes, així que si el buble no la lieu parda, ok?
0: Tot i que avui parlem de Disney, però bueno, no passa res.
1: Sí, és irònic, eh? Però els codeis niños.
0: Avui estem preguntant, quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida? Vinga, va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
1: Exacte, truqueu-nos i dieu-nos quina és la vostra pel·li de Disney animada. Podeu dir també és Shrek, Kung Fu Panda, l'Espantatiburones o moltes d'altres que són de la companyia DreamWorks, però que també valorem com de Disney, per concepte.
0: Hem començat amb Cars, Enredados, Lilo y Stitch, La Bella y la Bestia, Del Revés, Planeta del Tesoro, Shrek 2, El Rei León, Spirit...
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Frozen, Aladdin, Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Hola, bona nit. Adéu, bona nit.
1: Joder, puta.
0: Bona nit. Vaja, bueno.
1: Per favor.
0: El telèfon és aquest, eh?
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Antonio.
0: Des d'on ens truques, Antonio?
1: Antonio.
3: Des de Barcelona.
0: A veure, quina és la teva pel·li?
3: La Dama y el Vagabundo.
0: La Hòstia. Dama y el Vagabundo.
1: La dels gossos, molt bé.
3: No
0: us recordeu
3: d'aquesta?
0: Jo no.
1: No, no, home, Miquel, sí, la típica escena de l'espagueti dels gossos.
0: Ah, val!
1: Que es fan el petó.
0: Ah, vale.
1: Home,
0: vale.
1: És mítica.
0: Just avui he vist un vídeo que començava així.
1: Ala, hòstia.
0: Molt bé, molt bé. Pues... molt bé.
3: Dic, hòstia, dic, a veure si no la coneix.
0: No, sí. No, és que ara estava pensant... Estava mirant el Girona, mira. Està perdent el Girona i estic nerviós.
1: Per favor.
0: Vale. Molt bé, guapo, gràcies.
3: Visca el Girona.
0: Ah, això espero.
1: Visca.
0: Adéu.
3: Adéu.
2: 93 545 68 68.
1: Va, no, m'ha agradat la iniciativa, vale? Jo tinc el cor també amb el Girona, perquè el Miquel és del Girona. M'agrada que la gent, quan truqueu, dieu visca el Girona a l'acabar la trucada, vale?
0: Potser serveix d'algú.
1: Clar, queden 45 minuts encara. Va, Girona, hòstia!
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, Albert.
0: Albert, des d'on ens truques?
4: Estic tornant de la UAB, de l'Autònoma de Barcelona.
0: Molt bé, va, Albert, l'universitari.
1: Molt bé, Albert. Quants anys tens, cabron?
4: Bueno, jo soc una mica gran, ja. Ja tinc 32.
0: 32, i què fas a la uni? Ets profe?
1: Vens drogues?
4: Sí, això és veritat.
1: No, espera, ets professor de veritat?
4: Sí, clar.
1: Hòstia, m'agrada que els profes truquen al programa. Pensàvem que aquest era un programa per analfabets, però no, hi ha professors.
0: Clar que sí, hi ha gent que llegeix i truquen aquest programa. Clar que sí.
4: Bueno, amb l'Aia poc llegit, ja.
1: Espera, que potser és profe de gimnàsia, saps?
0: De què ets profe, Albert?
4: D'enginyeria.
0: D'enginyeria.
1: Uf, vale, ojo, molt de nivell cultural aquí, eh? Mm. Bé, Albert, molt bé.
0: I el profe d'enginyeria, tu els dius als seus alumnes que truquin al Flash Urban?
4: De fet, avui els he pujat 0,1 dècimes de l'examen per fer un xupito més. I això així.
1: A veure, digues, repeteix.
0: Per fer?
4: Hem sumat 0,1 punts a l'examen per fer un xupito amb mi. Vull dir que això funciona així, ja.
0: Molt bé.
1: Aquest home hauria d'haver estat el meu profe, que hagués tret tot 10.
0: Joder. 0,1 més.
1: Fàcil, et pujo 1,5 en 2 minuts, eh?
0: I anar fent, tu.
1: Hombre.
0: A veure, Albert, el profe de la uni. Quina uni, per cert?
4: UAB.
0: Demà et diran, t'he escoltat a la ràdio.
1: Sí?
0: Ja veuràs.
1: Possiblement, eh?
0: Quina és la teva peli?
4: Jo, mira, a mi m'agrada Pearl Harbor.
1: Però no, però que estem dient de Disney. Pearl Harbor no és de Disney, clar, col·lega.
0: Disney, cari, Disney.
4: Bueno, pues yo diria que la del Rei León.
0: Rei León, dos per les Rei León.
1: Ojo, és la primera pel·li amb dos vots o hi ha alguna
0: altra?
1: Sí,
0: la primera, està guanyant.
1: Per favor.
0: Molt bé, tio. Gràcies, Albert, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu, xaval.
2: 93 545 68 68.
0: Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Hola.
5: Alba,
0: des d'on ens truques?
1: Per favor.
5: Des de Berga.
0: Molt bé.
1: Vale, Alba.
0: I quina és la teva pel·li de Disney preferida, Alba?
5: La de Monstruos S.A.
0: Molt bé.
1: No, és una de les cabres, eh? M'encanta.
0: Molt bé, Alba, et pega molt veure aquesta pel·li, eh?
1: Mike Wazowski.
0: Quants cops l'has vista?
5: Pues moltes vegades. Ara fa molt que no la veig, però molts cops m'encanta.
1: Mm-hmm. També mola la de Monstruos University, que surt com l'origen de tot, saps? Està guapa, també.
5: A
0: mi em feia una pica de por, la pel·li, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí. Mm. Amb les portes allà, saps? Era com que ho passava malament mirant les portes flotant, bueno, allà amb la màquina, saps? Era com...
1: Ja, perquè quan es queda la neu, que es queda allà i no pot tornar, dius, merda, i ara si obro una porta i no torno mai, soy un Nàrnia.
5: Està guai.
0: Molt bé, Alba, doncs apuntem Monstruos S.A. Gràcies.
1: Vinga.
5: Perfectament, sí.
0: Adéu. La vostra peli de Disney preferida. Vinga.
1: Vinga, truqueu. Oye, ningú ha dit Toy Story, tio.
0: Encara no.
1: Heavy, eh?
0: Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Allà trempat.
6: Nic Pol.
0: Pol, des d'on ens truques?
6: Des de Girona.
0: Molt bé, Pol, a veure, quina és la teva peli?
6: La de Monstruos S.A.
0: Molt bé,
1: doblete, eh?
0: T'has seguit, no, Pol?
1: Curiós,
6: sí,
1: Pol.
6: Sí, sí.
0: Ho has escoltat i has dit vaig a trucar, no?
6: Sí, clar. Anda. Donar pollo.
1: Mira el Pol. De... Què has dit, de polla?
0: Sí, no?
6: Per donar pollo.
1: Ah, donar pollo.
0: A la pel·lícula.
1: Pots dir suport, per favor?
6: No, pollo, pollo.
0: Pots aprendre a parlar, Pol?
1: Pots encomanar el català.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: L'Aladín.
6: Visca Girona.
0: Molt bé.
1: Vamos!
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: me mudo ni borratxo, és el que diu el Quevedo, de Canàries.
1: Ah, no?
0: No, se muda ni borratxo.
2: Per Déu.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: 93 545 68 68.
0: Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Adiós.
4: Ismael.
0: Des d'on has trucat, Ismael?
4: Mira, des de Vidreres.
0: Molt bé, Ismael.
2: Fantàstico.
0: Quina és la teva peli de Disney preferida?
4: Pues mira, estic entre Monstruos S.A., que m'agrada molt.
0: Vale.
4: O la de Toy Story.
0: Vale. I de les dues, quina votes?
4: De les dues, jo tiraria cap a Monstruos S.A.
0: Doncs vinga, tres vots de Monstruos S.A. de moment va guanyar.
1: Hòstia, de moment és la cabra de Disney, Monstruos S.A. Curiós, eh?
0: Molt bé.
1: No m'ho esperava.
4: És que és una de les millors.
1: Sí, està molt bé. I és molt risas.
2: Sí, sí.
0: Pues perfecte, sí, sí. Ismael. David Reras.
1: Mike Wazowski.
0: Que vagi bé, tio.
4: Gràcies.
0: Adéu. Bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Laia.
0: Des d'on ens truques, guapa?
5: Pues des de Barcelona.
0: Vale. I quina és la teva pel·li de Disney preferida, Laia?
5: La Tostadora Valiente.
0: Tostadora Valiente?
1: Mare meva, però sí. T'ho has sortit del manicomi. Quina és aquesta?
0: Què és això?
1: A veure...
5: Pues mira, me la va fer veure la meva parella perquè li encanta. Mm. És del 87. I, bueno, parla d'uns electrodomèstics que es fan vells, la família es muda a la ciutat,
0: vale.
5: I ells s'aventuren a buscar-los.
1: Ah, mira, imagina que tu tostadora se fuera una aventura por su cuenta. Uau.
5: Sí.
1: Però una cosa, m'agrada molt, eh?
0: I pots dir que és la teva preferida de Disney, tot i que ser del 1800?
5: Sí, la veritat és que sí. Surt fora de lo que és convencional, no?
0: Mm-hmm. Emociona la pel·lícula, Laia?
5: Una mica, no. Però bueno, està bueno, bé per la canalla.
1: M'agrada perquè, a més, és que és de Disney, tio.
2: És heavy.
1: Jo crec que és top 10 pel·lis desconegudes de Disney, no?
0: Totalment.
1: Suposo, no...
5: Sí.
0: És del rotllo dels principis del Mickey Mouse, no? Por ahí, no?
1: Sí, sí. Oye, sóc jo, s'assembla mucho a Thomas el Tren, la tostadora, bastant, no?
0: Ai, sí.
5: Una mica, sí.
0: Sí que és veritat. Vale, pues la Tostadora Valiente. Jo l'haig de veure, aquesta pel·lícula, tio.
1: No, no, ojo, no me la miri avui, eh?
0: Sí, sí. Molt bé, Laia, gràcies per aquesta recomanació i aquest descobriment.
5: A vosaltres.
0: Adéu, que vagi bé.
5: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
3: 93 545 68 68.
0: Ara van entrar ganes de veure Ratatouille i la Tostadora Valiente.
1: Ara que són les 9 ja, tu creus que hi ha versió porno de la Tostadora Caliente? No, no, fora conyes.
0: És Valiente, no Caliente.
1: Ah, he dit Caliente?
0: Sí.
1: Bueno, així seria la versió porno.
0: Ah, bueno, això sí. Hola, bona nit. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
6: Ivan.
0: Des d'on has trucat, Ivan?
6: De Vilanova.
0: A veure, quina és la teva pel·li?
6: Per mi, la millor, Cars, sense dubte.
0: Cars. Dos vots per Cars.
1: Cuideu, Cars, que accelera per la dreta, eh? Mai no millor dit.
6: Home, la millor, la primera.
0: La primera, t'anava a preguntar. La primera és la millor, eh, que sí?
6: Sí, sí.
1: Sí, bé, és Ivan. Que la 2, tal, i la 3 ja ni te cuento, no? La 3 és bastant...
0: Jo, sincerament, ni l'he vista.
1: No, són bastant pinga. No sé. I després van fer Aviones, que és com Cars, sí, però amb avions.
0: Què?
1: I el protagonista era un avió que fumigava.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: I com no, sempre volava cap al terra i després el seu somni era fer acrobàcies i volar heavy.
0: Jo a vegades em nego això de voler estirar el xiclet a lo màxim. És en plan, ja està, busca una altra cosa.
1: Prou ja. La 2 estava bé perquè sortia l'italiano Fórmula 1, no? Però ja està, el Francesco Virgolini, però prou ja.
0: I escolta, Ivan, quants cops pots haver vist la pel·lícula de Cars?
6: La 1, et diria més de 5 vegades,
0: molt
6: la
0: bé,
6: primera. La resta crec que l'hauré vist una vegada cadascuna.
1: Uh-huh. És que Cars és, a més, una pel·li, corregeix-me si m'equivoco, tio, que és que et saps totes les frases i quan les veus a la pel·li, la dius abans que la digui. La típica de "porque el rayo siempre va antes que el trueno", saps o no?
6: Literal.
0: Molt bé. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adiós, tio.
0: Si voleu venir a la barbacoa Flash Urban, envieu-nos un WhatsApp. Vinga, va.
1: 699-69-69-69.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. Tu tienes piquete, mami, yo también. Tú estás bueno, yo estoy bueno también. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que...

Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això es diu de Lejitos, és el Jay Weller a través del Flash Urban a Flash FM. A les 9 i 25 minuts, de seguida continuem amb les nostres preguntes.
1: Sí, la pel·li de Disney, pel·lícules preferida.
0: Abans, però, anem a parar les màquines perquè arriba el moment de fer una broma telefònica.
1: Vinga, va, aquesta broma ens la demana una tal Carla i diu així: hola, li podeu fer una broma telefònica a la meva amiga que es diu Olga Sánchez Mas. Podeu trucar-la, fer-vos passar pels inspectors d'educació de la Generalitat. Diguem que us ha arribat una incidència d'una mare d'un alumne que ha sigut insultat i parlat malament, faltat al respecte i deixant de banda, i que la seva mare ho ha denunciat a l'escola, que es prendran mesures legals com una indemnització de 1.000 pavos i que haurà d'abandonar la feina. Ella treballa els dimarts i els dimecres a l'escola Sant Josep, a Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies!
0: Doncs vinga, som-hi, anem a trucar.
1: I, bueno, jo ja estic nerviós, eh? Va, és que no sé ni com dir-me, ni ho he pensat, però ja ho tinc.
0: Ja ho tens?
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Soc en Jaume Vilafranca.
0: Jaume Vilafranca.
1: Molt cabra, el nom.
0: I on viu, el Jaume Vilafranca?
1: Bueno, al Raval. I no puc. Vinga, Olga, els esports. Ei! Vinga, va. Que susto. Vinga, Olga.
2: Le atiende el contestador.
1: Em nego. Hem de tornar a trucar.
0: Doncs tornem a trucar, només
1: faltaria. Hem de tornar a trucar. Ah! Agafa'ns el telèfon, Olga.
0: Sembles uns dibuixos animats.
1: Els esports.
0: Doncs vinga, va, una altra vegada truquem a la Olga.
1: Jo confio en la Olga.
0: Va, Olga, va.
1: Hòstia, el Tintín.
0: Olga. Vinga, Olga, va. La Olga no agafa el telèfon, eh?
1: No.
0: Va ser que no.
1: Doncs bueno, si no podem intentar trucar-la a les 10, que ja haurà sopat.
2: Le atiende el contestador.
0: Pues res, la Olga la trucarem d'aquí una estona.
1: D'aquí una estoneta,
0: si
1: sí.
0: D'aquí una estona ens agafa el telèfon.
1: No.
0: I a partir de les 10 recordem que avui tenim la nostra astròloga.
1: Sí, la Hasha. Sí. Va ser tot un èxit l'anterior programa on va venir, que, bueno, que vam fer una mica la carta de presentació i la gent va trucar com boja.
0: A partir de les 10 podeu trucar i fer pronòstic de coses concretes, no la carta d'estar al general, sinó coses concretes. Coses, de l'amor, de la feina, de, bueno, de la sort, per exemple, de la loteria.
1: Hòstia, jo he jugat avui loteria, a veure què passa.
0: A veure què tal.
1: Tio.
0: Ara, però, estem preguntant quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida.
1: Sí.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I tenim unes quantes pel·lis, eh?
1: Mare meva, Miquel, la veritat és que moltes. I va guanyant, si no m'equivoco, Monsters, Inc., Monstros S.A.
0: Monstros S.A. va guanyant i en segona posició tenim a Cars i el Rei León.
1: Vamos.
0: Doncs vinga, si vols trucar, 93-545-68-68 i ens dius la teva pel·lícula de Disney preferida.
1: Exacte.
0: Ara mateix...
1: No,
0: està el telèfon.
1: No passarà.
0: Disponible.
1: No passarà.
0: Ara mateix...
1: No passarà.
0: Ara mateix t'has de dir una cosa, Tomàs.
1: Que no passarà, que ja sé que no passa.
0: T'has de dir una cosa.
1: Que em nego.
0: Et busquem...
3: Abre infollos.
0: Els millors provadors de les pistes, brava.
3: Polla! Polla!
0: Què et passa?
1: No, que m'encanta tant això que tinc molta energia per treballar.
0: Que els imposeus ens paguen el sou? Busquem provadors de les festes. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros.
1: Creu els dits, eh? Important que creguis els dits. Que no ho diem mai, però creu els putos dits, vale?
0: Busca l'oferta que es diu provador.

0: tio.
1: Ahir, bueno, ja vas trucar ahir, no tornis a trucar avui, saps?
2: Sí, Javi. Bueno, digues ràpid la pel·lícula, va, digues ràpid la pel·lícula.
1: No tenim ganes de parlar amb tu, va, vinga, digues,
2: digues la pel·li.
0: Intocable.
2: Joder, macho, no és ni de Disney, és que de veritat. Intocable és la del francès paralític. No, no, no, no és la de...
0: A ver, per què em dieu, si sóc nen petit, si a mi infantils no m'agraden les pel·lícules infantils.
1: Ai, cuidado, és que com que és un, té 20 i pico d'anys, no li pot mirar pel·lícules infantils. Vaya nen més...
2: Mira, Javi, prou ja, vale? Jo miro dues a la setmana, així que deixa'm en pau, cabron.
1: Deixa'ns a trucar, Javi. Deixa'ns a trucar.
2: Oye, perro, tu.
0: Perla.
2: Ah, perra.
1: Jo sembla que ens està cuidant. Tu has trucat per insultar-nos o com va la cosa, nen?
2: Jo segueixo en xoc amb el Javi.
0: Ets tu que ens comença
2: a insultar. Javi, Javi, relaxa't.
1: En cap moment hem insultat, Javi.
2: Javi, relaxa't i pren-te una Coca-Cola. Vale? Pren-te una Coca-Cola.
1: Ai, pinga, Javi.
2: Mira, t'anàvem a convidar a la barbacoa, però ja no vindràs.
1: Ara!
0: Chupa'm la polla.
1: Ara, perdona,
2: Javi. Perdona, Javi, que és la primera cita, no tan ràpida.
1: Escolta, guapo, però tu saps parlar amb la gent.
0: Sí? La primera cita contigo en la cama metiéndote...
1: No pots vocalitzar, que ningú t'entén així.
2: No sé què li passa.
1: Per favor, compra't una llengua.
2: Vinga, Javi, adéu.
3: 93-545-68-68.
1: Oi, aquest nen, vaya pinga, eh?
2: No, no, és un desastre tot això, un desastre.
1: Hola, bona nit.
4: Hola.
1: Com et dius?
2: Què?
1: Tu? Hola?
2: Què està dient aquest home?
1: No?
2: Doncs seguim amb la feina, no?
1: Bona nit.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Hola, hola.
1: Hola, com et dius?
2: Per favor.
5: Marc.
1: Marc, des d'on ens truques?
2: Ui.
5: Des de Sant Hipòlit.
1: Hòstia, Marc, però tu ets un nen rei.
2: Tu ets petit, no, Marc?
5: Sí, tinc 12.
2: Que no saps que a partir de les 9 no poden trucar nens, Marquinhos?
1: Marc!
5: Ja, és que pensava que com que eren pel·lis, podia.
2: Bueno, digues molt ràpid el títol i et deixem, va.
1: Vinga,
2: molt ràpid.
1: Marc,
5: vale, Zootrópolis.
2: Vaya merda de pel·li.
1: Zootrópolis.
5: A sobre.
2: Eh?
1: Per què
5: t'agrada? A sobre.
1: Per què t'agrada aquesta pel·lícula, Marc?
5: Perquè de petit me l'havia vist moltes vegades i és algo que a mi m'agrada molt.
2: Dius de petit com si tinguessis 30 anys, però bueno.
1: Ara, Marc, tens 12 anys!
5: No, però, o sigui, quan en tenia 7 o algo així.
1: Marc, que només tens 12 anys!
2: Per favor, si és que ets petit, Marc, no ho veus que ets petit? Però t'estimem igual, ets un gran.
1: Adéu, Marc, que vagi bé!
5: Adéu, que vagi bé!
1: Adéu.
3: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban. Camisa.

0: tu contacto.
1: Borrem memòries, contacto i vídeo. Però borra. No borrem Flash FM.
2: Borra i relaxa't una estona i pren-te una Coca-Cola.
1: Quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
3: 93-545-6868.
2: Vamos.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, nit.
1: Hola, com et dius?
2: Hola, trampat.
4: Jo et dic Fabián.
1: Fabián, des d'on ens truques, guapo?
4: Et truco des de Tarragona, Salou.
1: Baixa'm el volum, sisplau.
4: Des de Salou.
2: Vale, Fabián, perfecte. I què? Quina és la teva pel·li preferida de Disney?
4: Bueno, tío, yo de Disney poca cosa. Solo llamé para saber.
1: Eh? Què has dit, Fabián? Fabián, vaya imbécil,
2: vaya tonto de l'ano.
1: Sí, no? Per favor, bueno, pues res. 93-545-6868, des del telèfon de la ràdio.
3: 93-545-6868.
1: La vostra pel·lícula de Disney preferida, i aneu pensant que li preguntareu avui a l'astròloga, que la tenim preparadíssima, que de seguida, a partir de les 10, la tenim aquí, al Flash Urban.
2: Hòstia, molt heavy això, eh?
1: Heavy.
2: A veure.
1: Sí. Ara, però, tenim el telèfon lliure, eh? 93-545-6868. Ens han dit Cars dos cops, el Rei León dos cops, i de moment està guanyant per tres cops Monstruos S.A.
2: Correcte.
1: Per tant, cuidado, que encara guanyarà Monstruos S.A. Eh?
2: Cuidado con los monstruos, eh?
1: Bona nit.
2: Monstruo.
5: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Hola.
5: Cristina.
1: Des d'on ens truques, guapa?
5: Vaig cap a la feina.
1: Molt bé.
2: A què et dediques, Cristina?
5: A operària.
1: Operària.
2: De què?
5: De peces de plàstic.
1: Ah, molt bé.
2: Curiós, el cas de l'os.
1: Que heavy. Molt bé, Cristina, operària de peces de plàstic. Quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
5: Toy Story.
1: Toy Story!
2: Dios!
1: El primer cop que la diuen.
2: Sí. Home, Toy Story, jo crec que és la primera pel·li de Pixar, o no? O m'equivoco? Jo crec que sí, no?
1: De les primeres segur, però no sé si...
2: És del 99, imagina't.
1: És antiga, antiga.
2: És antiga, o sigui, és davant del 2000 i ja tenien la tecnologia per fer tot allò, eh?
1: Heavy.
5: Sí, sí. Total.
1: Quants cops pots haver vist Toy Story?
5: Moltes vegades. Mm? Perquè tinc dos fills i un net, doncs
1: imagina't.
2: Clar, imagina't.
1: L'abuela guai és, que guai.
2: És la cabra, però quants anys tens, àvia?
5: 45.
1: Joder! 45 anys i ets àvia, tia?
2: Gitanada històrica, eh?
5: Sí.
1: Però el teu fill o la teva filla quants anys tenia quan va tenir el nen?
5: Tinc la meva filla que es diu Mar, que la vaig tenir amb 20 i ella va tenir amb 22.
1: Joder, va seguir les mateixes instruccions, ella, eh?
2: Sí,
1: la veritat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, tot més tard, sí. I la tenim casada, la Mar, o no?
5: Sí, i tant, i tant.
2: Ah, vale, molt bé.
1: I el teu net quants anys té?
2: 18.
5: Dos,
1: clar.
2: Ja va la uni, el net.
1: Clar, no? Molt bé, guapa, un petó, Cristina.
2: Vinga, Cristi.
5: Un petó, una abraçada.
2: Adéu.
1: Vinga, atenció, perquè estem a punt de descobrir quina serà la pel·lícula més votada.
2: Sí, de moment, quines són les guanyadores? Monstruos S.A.?
1: Monstruos S.A. per 3, El Rei León per 2 i Cars per 2.
2: Hòstia!
1: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
6: Em dic Marc.
1: Marc, des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
1: Marc de Barcelona. A veure, quina és la teva pel·li?
6: La de Monstruos S.A.
2: Oh! Hòstia!
1: 4 vots per Monstruos S.A.
2: Collons, Monstruos Inc. Que heavy!
1: I per què és Monstruos S.A., tio?
6: Perquè és una pel·li que sempre he vist a la meva infància i ara els estic ensenyant als meus fills.
1: Molt bé!
2: Ah, home, què és el que t'agrada de la pel·lícula? Els valors que transmet d'amistat? El què?
6: No, m'agrada la pel·lícula en si, no sé.
1: I ja està, i punto.
2: Molt bé, fantàstic.
1: Sí. Gràcies, guapo, que vagi bé. Vinga, va, que de seguida tornem cap al telèfon i sabrem quina serà la pel·lícula guanyadora.
2: Va, va.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Això es diu Baile Inolvidable, és el Bad Bunny, a través del Flash Urban. 10 minuts i arribem a les 10. De seguida arriba la nostra astròloga. Si teniu algun dubte, a l'amor, a la feina, a la vostra sort, com sigui, aneu preparant el telèfon al 935456868. Ara, però, hem de saber quina és la vostra pel·lícula de Disney preferida. A veure quina pel·lícula guanyarà. Hola, bona nit, qui ens truca? Hola.
1: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: David.
0: David, des d'on ens truques, tio?
1: De Santa Coloma de Farners, quatre puntos de verde.
0: Ai, David, sisplau, córtate un poco, hijo. A veure, quina és la teva pel·lícula de Disney preferida, David?
1: El Rayo McQueen, a Cars.
0: A Cars. Vale, doncs vinga, tres vots per Cars, vale, David?
1: Vale.
0: Què tal per Santa Coloma de Farners?
1: Molt bé, bé.
0: Com era aquesta frase de Santa Coloma de Farners, David?
2: A veure, David.
1: Santa Coloma de Farners, quatre putes i res més.
0: Ah, molt bé.
2: Què ha dit? Quan
0: quatre putes i no sé què.
2: Home, no, per favor. Home,
0: és que David, tio.
2: Per favor, David, però tu quina educat.
0: Sí. David, home, que
1: quatre
0: està
1: mal. Quatre putes i res més.
0: Prou, res prou. Més, no, David, prou.
2: Em xoca molt que aquest tio digui cas i després aquesta frase, home, sí, són pel·lis de Disney, collons.
0: Vinga, David, home, que vagi bé. Va, prou, perquè si no ens tancaran el xiringuito, saps?
2: Per favor.
0: Poc fa falta ara, vinga. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
3: Va. Jo em dic Miquel.
0: Miquel, des d'on es truques, tio?
3: Des de Terrassa. Acabo de venir a veure el Sergi.
0: Molt bé, com ha anat?
3: Domènec. Molt bé, està top, allò.
0: T'ho has passat bé?
3: Estava petat. Sí, ens ha passat molt bé. Perfecte. Tenia ganes de veure'l. T'he saludat en persona i tot.
0: Perfecte.
2: Ostres, sí, li has fet un pico al Domènec o no?
3: No arribava, perquè estava ella allà dalt i jo estava baix i no se xupia lo suficient.
0: Molt bé, Miquel. Digue'ns, quina és la teva pel·lícula de Disney preferida?
3: Pues mira, El rei lleó.
0: El rei lleó.
2: El rei lleó. Mai l'havia escoltat en català, el títol, eh?
0: El rei lleó.
2: El rei lleó.
3: No l'havia escoltat mai en català, la puta.
2: Bueno, perdona.
0: Escolta, és que no està traduïda al català, malauradament.
2: No sé si s'ha fet mai a TV3.
3: No, no està traduïda.
0: No, crec que no.
2: Escolta, Simba, sóc el teu pare.
0: Molt bé, tio, gràcies.
2: Vinga, xaval.
3: Molt bé, a vosaltres.
0: Bona nit. Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, tu com et dius?
4: Hòstia. Em dic Pol.
0: Pol, des d'on ens truques?
4: Des de Manresa.
0: La teva pel·li de Disney preferida, Pol?
4: La de Monstres S.A.
2: Joder!
0: 5 vots per Monstres S.A.
2: Gran pel·lícula, mare meva. Al final guanyarà, perquè queda poca estona perquè acabi el concurs.
0: Queda un minut, bàsicament.
2: Per favor.
0: Pol, quants cops has vist la pel·lícula?
4: Buah, l'he vist moltíssimes vegades.
0: Te la saps a memòria, quasi, eh?
4: Quasi.
0: Molt bé.
4: El que la segona no m'agrada tant.
0: Ah, no?
2: La de la universitat, no? Monsters University.
4: Sí, la University no va per res.
2: Jo crec que t'ha pillat gran, també és això, però hi ha molts xavals de mainada, joves, que sí que els hi mola la de University.
4: Doncs jo em quedo amb la primera.
0: Amb la primera, molt bé.
2: Fantàstic. Perfecte.
0: Molt bé, moltes gràcies, guapo, que vagi bé.
2: Vinga, xaval.
0: Vinga, va. Anem a parar les màquines perquè hem de saber quina és la pel·lícula que haurà guanyat. Ràpidament, podem agafar una última trucada.
2: Vinga, va.
0: Hola? Hola. Hola, com et dius? Hòstia, la ràdio, baixa'm el volum, tio.
5: Em dic Roger.
0: Roger, quina és la teva pel·li?
5: Alicia en el País de les Meravelles.
0: Molt bé, gràcies.
2: Fantàstic, Roger.
0: Roger,
2: merci.
0: Doncs vinga, ara sí, anem a saber quina és la pel·lícula que ha guanyat. Ens han dit Enredados, Lilo y Stitch, La Bella y la Bestia, Del Revés, El Planeta del Tesoro, Frozen, sí. Aladdin, moltes més, Toy Story.
2: Un munt de pel·lícules.
0: Empatats! Amb 3 vots tenim Cars i El rei León.
2: Molt bé.
0: I la pel·lícula més votada aquesta nit és per... Monstros S.A. Molt bé.
2: Bueno, la pel·lícula protagonitzada per Mike Wazowski i Sullivan, una gran pel·li on, bueno, han de travessar les portes per espantar els nens i així acumular energia per al seu món de monstres.
0: Per qui?
2: Per què? Com per qui?
0: Mike Wazowski.
2: Mike Wazowski?
0: Aquest no sóc jo.
2: No, per favor.
0: És el que em dius, no?
2: És veritat que és Mike Wazowski, sí. Mike Wazowski.
0: Vinga, a partir de les 10 arriba l'astròloga i ja podeu pensar els vostres problemes sentimentals per preguntar-los. Vinga, va.
2: Uai, jo estic nerviós perquè avui hi haurà molta trucada i molt oient que sortirà molt ben parat, eh?
0: Cuidao.
6: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban. Baby,

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
2: Exacte.
3: Patrón Barcelona.
2: El Patrón Barcelona és el sitio de puteros por excelencia.
1: Rompatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
2: Rompatrón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Arribem a les 10 en punt de la nit. És el Clarent amb això que es diu Love.
1: Flash FM. Flash FM. Són les 10. Flash FM. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
0: És dijous, són les 10, i això vol dir que avui tenim la visita de la nostra astròloga, la Hasha, que la tenim preparadíssima. De seguida escoltem aquí, que està amb problemes tècnics, la
2: sí.
0: Hasha.
2: És que no s'havia posat el cable de l'auricular.
0: Ah, vale.
2: Hasha,
0: vale.
2: Por favor, no ves que se tiene que conectar.
3: Estos problemas de pistis.
0: Hola, Hasha, ¿cómo estás?
3: Hola, súper, con ganas de doncs, estar aquí con vosotros.
0: Que sí, avui també anem a escoltar els problemes dels nostres oients.
2: Sí. Hasha, estàs preparada? Estàs lista?
3: Lista.
0: Vale, doncs vinga. Heu de trucar avui i heu de dir un tema en concret. Avui la Hasha no ens llegirà la carta astral en general, sinó en plan, pots trucar i preguntar només per l'amor, o només per la feina, o només per la sort, o, bueno, per temes concrets, vale? I la Hasha intentarà, pues, ajudar-vos en directe, vale? El telèfon és el 93-545-6868.
1: 93-545-6868.
0: Que a veure quina serà la primera trucada, el primer problema dels nostres oients, cosa que ens encanta ajudar els nostres oients, perquè són molt bones persones.
2: Són bones persones i sobretot la Hasha, que té coneixement real, no com nosaltres, que som dos estúpids, que no tenim ni puta idea de res. Així que la Hasha està per posar una mica de llum a la foscor.
0: Efectivament. Problemes que els interessa ara mateix la gent? Quins problemes té últimament?
3: La gent... Sobretodo el tema de apego evitativo, apego ansioso. Porque atraigo, ¿no? cierta persona que me dejan visto, que me gostea,
0: claro.
3: Me pongo en el ansioso, el otro pasa. Estos bailes.
0: Qué claro. Heavy.
3: Sí.
0: Hola, bona nit, qui ens truca?
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Dic Xavi.
0: Xavi, des d'on ens truques?
4: Des d'Andorra.
0: I per què vos pregunta? Quin tema?
4: Doncs mira, jo tinc una cita una mica important d'aquí dues setmanes, amorosa, i vull saber com pot anar.
0: Bueno, salseo!
2: Bueno, bueno, Xavi, pues te dejamos con Hasha, que hables con ella.
0: A ver què et diu la Hasha, vinga.
3: Hola, Xavi, ¿qué
4: venga,
3: tal?
4: Va. Hola.
3: Voy a necesitar fecha de nacimiento, hora y lugar.
4: Fecha de nacimiento, 27 de agosto del 91.
2: Vaya abuelo. No, es broma.
0: Del 91.
3: ¿Hora?
4: Creo que fue entre las 5 y las 6 de la tarde.
3: Vale.
4: Y nací en Puchardá.
3: Vale, vamos a ver tu carta. ¿Y qué es lo que temes en esta cita?
4: ¿Cómo?
3: ¿Qué es lo que temes?
4: Bueno, tener nada. Al contrario, quiero que vaya bien la cosa.
0: ¿Cuándo la tienes la cita? De aquí dos semanas, ¿no has dicho?
4: Sí.
0: Vale.
2: ¿Dónde habéis quedado el burger?
4: A Lleida.
0: A Lleida.
2: A Lleida.
0: O sigui, d'Andorra aniràs fins a Lleida per conèixer aquesta persona.
4: Sí.
2: Et deu agradar molt, eh?
0: Jollons, Xavi.
2: Què té, un cor gran com el seu cap o què?
0: Que maco.
4: A veure, és el que hi ha, al final, lo que surt.
0: Vale, doncs vinga, la Hasha, l'astròloga, està calculant què passarà.
3: Està calculando la carta todavía.
0: És que estàs nerviós, Xavi?
4: Porque yo que soy Virgo, ¿no?
3: Eres Virgo, sí.
2: Bueno, tú eres virgen, luego hablamos del otro.
3: Un segundo.
0: Vale, está l'astròloga calculant de veritat, ¿eh? Això va molt en serio.
2: Venga.
0: El Xavi d'aquí dues setmanes té una cita, ell és d'Andorra, i té una cita amb una noia de Lleida.
2: És que les estrelles saben que és tan important la cita que s'han posat nerviosos i que encara estan pensant.
0: Jo crec que l'astròloga està pensant massa i jo crec que això seran males notícies, ¿eh, Xavi?
4: Sí, em sembla que sí, eh?
0: Sí, perquè hi ha massa pensament aquí, eh?
2: De moment, com es diu la afortunada, Xavi, per anar fent una mica de presentació?
4: No, això no ho puc dir.
0: Ah, no ho vols dir.
2: Ah.
0: La primera lletra del nom, va.
2: Sí, la inicial.
4: No, perquè, bueno, Jota.
2: Jota, la Judit. Que
0: clar, la Judit, la Jana, Júlia. La Júlia.
4: No.
2: S'ha ratllat, eh, Xavi? No t'enfadis, Xavi.
0: Astròloga, com ho portes?
3: Problemas técnicos. No me carga.
2: Qué fuerte.
0: Uah, això és...
3: Los astros no quieren desvelar.
2: Bueno. Això és mala senyal, eh? Això és mala senyal, Xavi.
4: Sí.
2: Jo crec que...
0: Quan fa que parleu amb la Jota?
4: 6 mesos, no?
0: Fa 6 mesos i encara no us coneixeu en persona?
4: Bueno, és que és una llarga història.
2: Ha sigut per internet que us heu conegut? Per xarxes o alguna cosa així?
4: No, no. No, sí que ens coneixem en persona, però no ha passat res encara.
2: Vale, i de què us coneixeu, més o menys?
4: I ara és com que... A veure què passa.
0: Vale, ara aneu a rotllo a cita en sèrio, rotllo per conèixer la veritat i que hi pugui passar alguna cosa, no?
4: Sí, perquè érem amics i ara ha passat la cosa una mica més... Mm-hmm.
2: Crec que ja tenim els resultats, amics.
0: Astròloga, sí. Quan vulguis.
3: Ja tengo aquí la carta.
0: Vale.
2: Dios mío, Xavi.
0: Endavant.
3: Xavi. Lo que veo. Tu lenguaje del amor. Vale. Yo creo que te fijas en mujeres a las que admiras bastante. Tienes una Venus en Leo. Esto significa que la persona que te gusta tiene que ser muy brillante, muy creativa, muy carismática, ¿no? Seguramente es una persona que brille mucho y que proyectes en ella cosas muy positivas. Tiene que tener estas cualidades para que tú te abras. Entonces,
4: vale.
3: ¿No? ¿Te resuena?
4: Sí, bueno, puede ser, sí.
3: Bueno, puede ser, ok. Tu lado Virgo sí que es un poco más exigente en el amor. Ahí te lo puedo decir, ¿vale?
4: Sí, eso sí, sí.
3: Muy exigente, entonces... ojo con esto, porque te puede boicotear un poco.
0: ¿Qué?
3: En la cita.
0: ¿Pot anar malament, doncs?
3: Bueno, si ya. Acalla su lado virginiano, que si le falta un dedito o un pelito en tal sitio, pues... Ah. No,
0: vale.
2: Ahí... Más exigente, que potser diu, no me interesa porque te falta un poco más de X.
0: Vale. Sí, no vagis tan tiquismiquis a la cita.
3: No, lo suyo, claro, encima...
4: pero yo que esta persona ya la conec de sobres. Ya sé que no...
3: Okay.
4: A mí me agrada de prou.
3: Vale, pues te aconsejo que seas muy, muy divertido, muy dinámico y que muestres lo que sabes. Conocimiento, que compartas tu visión de vida, algo profundo también, ¿vale? Pero como tienes ascendente Capricornio, puedes parecer un poco sobrio, ¿vale? Hostia. La primera impresión siempre es el ascendente. Entonces,
2: tómate un par de cañas antes de la cita.
3: Sí, sí, seguramente pueda sentir que eres un poco frío. Entonces, rápidamente muéstrale cercanía, calidez. Esa Venus en Leo, vale. Le va a gustar el jugueteo, el carisma. Muéstrate muy carismático y muy divertido.
4: Vale, vale.
3: ¿Sí? ¿Te resuena?
4: Muy bien.
0: Pues ja saps com anar la setmana que ve, no l'altra, la cita. Abans t'hauràs de fer dos birretes, quan arribis a Lleida, vale?
2: Sí.
0: Que se't passi la vergonya. I no siguis tan tiquismiquis.
2: I ensenya el teu coneixement.
4: Tomàs, tu saps qui és la noia? Perquè li vas fer una broma. Bueno, me la vas fer a mi, en veritat.
2: Ah, jo et vaig fer una broma de part d'aquesta noia?
4: No, si jo te'n recordes d'una noia del Ghosting...
2: Ah, que eren amics i que nosaltres vam fer que es coneguessin. Que vam dir que l'estimava el Xavi, te'n recordes? Que ens ho vam inventar i aquella noia s'ho va creure i li va dir al Xavi que també. Hòstia, que heavy, Xavi.
0: Molt bé, Xavi, doncs molta sort. Vinga.
4: Vinga,
0: adéu. Molt bé, ja han tingut el primer problema amorós d'aquesta nit. Hola, bona nit, qui ens truca?
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
5: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
2: Marco.
5: Des de Manresa.
0: I quina és la teva pregunta? Què vols preguntar a l'astròloga?
5: Jo vull preguntar si tot això és cert, si té alguna veracitat.
0: Si tot això és cert.
2: Ui, la típica pregunta, eh?
3: La típica pregunta.
0: Vaya pregunta.
3: Sí? Vas a gastar esta pregunta en...
0: Clar.
3: Si quieres, te la puedo contestar mirando tu carta.
2: Clar, exacte. I així veus una mica com ets.
3: Verídico es porque lleva miles de años la astrología y no se ha muerto. Y tiene mucha credibilidad.
2: Si serveix d'algú, Marc, el Miquel i jo vam començar a conèixer aquest món fa dues setmanes amb l'astròloga, precisament, i vam quedar impactats.
0: Ens vam enganxar, la veritat.
2: O sigui, de debò, i no perquè fos el Seante, sinó perquè és real. O sigui, les coses que diu i transmet a través dels astres, t'ho juro que és...
0: Si vols dir...
5: Ja, però és que a mi...
0: Perdona, digues. No, digues, el dia que vas néixer, l'hora...
5: A mi el que em passa és que jo veig que tot això és com molt general, o sigui...
2: Vale, però de moment digues el teu dia i hora de naixement, si te'n recordes, vale? I amb això ja veuràs.
5: Sí, vale. El 19 de setembre de 2005 a les 2 de la matinada.
0: A quin lloc?
5: A Manresa.
0: A Manresa, vale.
2: A Manresa també, vale. Doncs ara mirarem la teva carta astral i llavors vols que et responem la pregunta que has fet en base a la teva carta astral o vols una altra pregunta? I així també t'adones de si és real o no.
5: No, digue'm...
0: Ho farem en general, vale? Per no
5: calar-nos. Sí, vale, sí.
2: Repeteix la data, perdona, de naixement. A Manresa?
5: El 19 de setembre.
2: 19 de setembre, perfecte.
0: Vale, doncs està l'astròloga calculant i et llegirà per sobre la teva carta astral, a veure què et diu.
5: Vale.
0: Marc, és que si no malgastes...
2: A les 2 de la matinada.
0: A les 2 de la matinada.
5: A les 2, sí, a les 2 de la matinada, sí.
2: Vale. Perfecte.
0: Està l'astròloga calculant.
2: El Marc, aquí apuntant les dates.
0: A veure què ens diu. I a veure si així et quedes sorprès i et calles. Digo jo, no sé.
3: Però open mind, no, també?
2: Sí, exacte. Al final, tot ho fem amb respecte, Marc. Al final, ens agrada perquè ho preguntes amb respecte, no t'has ficat de mala manera.
5: No, amb respecte, òbviament.
0: Mira, la cara de l'astròloga m'està fent gràcia. Endavant, quan vulguis, Hasha.
2: Mátalo, mátalo.
3: Bueno, ya sabemos este escepticismo de dónde viene. Sol Virgo, vale. También. Entonces,
2: ojo.
3: Sol Virgo, sí, ya sabemos, sí, que son bastante racionales, ¿no? Sí. Entonces, veo tu carta. Una persona que puede tender al perfeccionismo, al orden, ¿no? Puede haber un poco de manía, ¿no?
2: Vale.
3: Por otro lado, él viene sobre todo a aprender del mundo emocional, ¿vale? Es ascendente Cáncer y tiene una parte muy reactiva, que puede enfadarse muy rápido, sentirse rápidamente a la defensiva, que le pueden ofender y puede saltar muy rápido.
0: Bueno, el Marc està quedant retratat ara mateix en directe per la ràdio.
5: No, però saps el que em passa a mi? Que ho he llegit moltes vegades i sempre diu que Virgo és una persona ordenada i tot el tema, però és que és un puto desastre, jo.
3: Bueno, seguramente en alguna parte sí que tengas ahí un toque de control, no me creo. Pero... Y no significa que tengas que ser ordenado, significa el lado maniático. Es decir, que salgan las cosas como tú quieres, o el planificar, o el exceso de racionalismo. Que vivas mucho en la mente. Esto es más Virgo, no es el ordenado. Eso es un arquetipo muy típico.
2: La pregunta sería, ¿pragmático, por ejemplo, también?
3: Sí, muy pragmático.
2: Pragmático.
3: Entonces, si no lo veo, no lo creo muchas veces.
2: Claro, exacto.
3: ¿No? Es muy aterrizado.
5: Vale.
3: ¿Y el mundo reactivo, el mundo emocional, cómo lo llevas?
5: Pues soy bastante pasota, la verdad, ¿eh?
0: Pasota.
3: Pasota, pero te enfadas rápido, te cuesta... ¿Qué dirías?
5: No, soc una persona bastante pacient y em costa bastant enfadar-me.
3: ¿Ah, sí?
0: Pues mira, sí, que has trucat aquí amb ganes d'anar a buscar guerra, ¿eh? Quan has trucat aquí a la ràdio, tio. Joder, nen.
3: Sí. És un guerrero.
0: Sí,
3: tiene
0: sí.
3: Un guerrero.
0: Crec que has parlat més parlant que no pas dient les paraules. M'explico?
5: Es que és veritat. Jo sempre ho llegeixo i és que... Dic, és que això no em descriu per res.
3: Pero lo que te he dicho del control... A ver...
5: Pero claro, ¿control en qué sentido?
2: Pues que ho vols tenir... Mira, veus, ara, per exemple, ho vols tenir...
0: És que veus, estàs quedant retratat amb la manera que ens parles, que no pas amb el que dius.
2: És a dir,
0: saps?
2: Tu vols tenir-ho tot controlat, tot i que tu no siguis endreçat en el sentit de tenir tot idees clares, tal, no sé què. Tu el que vols és tenir-ho en plan de esto, saps o no?
3: Claro. Oh, y sí, muy mental. Yo veo una carta muy mental y que tiene que aprender a sentir un poquito más el mundo emocional.
0: Bueno, molt bé, Marc, gràcies per trucar. Deixarem pas una altra trucada.
5: Vale, igualment, moltes gràcies. Vale?
2: Adéu, Marc.
0: Adéu. 935456868.
1: 935456868.
0: O sigui, el Marc anava a buscar guerra, eh? El Marc, joder, no?
2: Vaya escéptico.
0: Bona nit. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
6: Em dic Alan.
0: Alan, des d'on ens truques?
6: Des de Girona.
0: Molt bé, Alan. Quina pregunta vols fer, concreta?
6: Bueno, en el sentit d'amor amb la meva parella. Aviam si tot anirà bé i tal.
0: Vale, si anirà bé amb la teva parella. Et passem amb l'astròloga, amb la Hasha.
3: Hola, Alan. Fecha de nacimiento?
6: El 11 de enero del 2000.
2: Hòstia, com el meu germà.
0: 11 de gener del 2000.
2: Que heavy.
0: Molt bé.
3: Mismo día y todo?
2: Sí.
3: Oh.
0: A on?
6: A Vic.
0: A Vic.
2: Vic.
0: I a quina hora?
6: A les 2 de la nit.
0: A les 2 de la matinada.
2: També? Vale. Collons, com el Marc.
0: Vale, doncs a veure, anem a veure què ens diu l'astròloga sobre el teu... Tens nòvia ara mateix? Alan?
6: Sí.
0: Tens nòvia. Vale. Quan fa que estàs amb la teva nòvia?
6: Farà 6 anys.
0: 6 anys. I vols saber què tal entenirà els pròxims anys amb la teva nòvia?
6: Sí.
0: Vale. A veure què ens diu l'astròloga.
3: Yo te puedo decir cómo es tu lenguaje el amor. Para ver cómo te va a ir, esto es un estudio mucho más profundo, ¿vale? Vamos a ver.
6: Vale.
3: Vale, Sol Capricornio, entonces sí que también tiene un lado más pragmático, pero en el tema del amor sí que veo mucho más idealismo. La luna está en Piscis, entonces tienes un mundo emocional muy sensible, que puede idealizar muchísimo, entonces tú necesitas mucha contención en tu relación y que te escuche y que te entienda, aunque no sea desde un nivel mental. Mucha fusión, mucho contacto y sobre todo mucha pasión. Venus está en Sagitario con Plutón, entonces veo que eres muy entregado, hay mucha entrega en esta carta, pero también sí. Puede, ¿no?
6: Mucha intensidad,
3: la acabo de ver.
0: ¿Sí?
3: Sí, aquí hay un tema. Puede haber mucha fusión, pero también mucha demanda. O sea, cuando no hacen caso a mis necesidades, me puedo enfadar muchísimo y se genera una fricción. Entonces, bueno, muy reactivo también, ¿no? Es como siento y reacciono. Siento y me puedo sentir ofendido muy rápido. Hay que tener mucho cuidado contigo. Hay que quererte mucho, comprenderte, pero bueno, hay mucha intensidad también.
2: Eres un puto peligro. ¿Heu tingut molt rifirrafes o no amb la parella?
6: Bueno, sí, algun que altre, sí.
0: Ara mateix esteu malament, doncs, Alan.
6: No, bueno, indiferent, diguem.
0: Indiferent.
3: Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que necesitas?
6: Atención.
3: Atención.
0: I és el que et falta ara mateix.
6: Okay. Sí, tu poses aquí atenció i això.
3: ¿Ella és més desapegada?
6: Sí, ella és més de ir a su bola, ir a más pasota, digamos.
3: Más pasota.
0: Tens una conversa pendent amb la teva nòvia, eh, Alan?
6: Ella...
0: La veritat, eh?
3: Sí, Alan, tu vida va mucho de aprender de relaciones. Tienes ascendente Libra y eso es un camino de destino donde aprender a ponerte ni por debajo ni por encima. La codependencia puede ser un temazo, pero yo te animo a que encarnes ahí tu poder, te pongas en tu sitio y no cedas al otro lo que tienes tú.
6: Vale, pues moltíssimes gràcies.
0: Vinga, Alan, un petó, que vagi bé, maco.
2: Adéu, Alan.
0: Adéu, adéu. Va, de seguida més trucades. Al 935456868. Els nostres oients estan molt preocupats per les seves vides.
2: Molt bé, he de dir que agraeixo molt la reacció dels oients després de que llegeixi una mica els astres, saps? Perquè són molt educats, m'agrada, són pacients amb la descripció. Molt bé, això.
0: Ens està agradant. Sí. Va que sí.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. 3 dies d'autèntica bogeria.

0: Et volem escoltar. Truca al 935456868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Nueva York.

0: tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100.
1: Bad Bunny, Abaixo Castillo, Nueva York. Sonant a través del Flash Urban. Avui que tenim a la nostra astròloga, la Jaixa.
2: Hola, Jaixa. Oye, ¿te gusta Bad Bunny o no?
3: No está mal.
2: No está mal. Dios, lo odias, ¿eh?
1: Algo es algo. Bueno. Vinga, va, més trucades a través del telèfon de la ràdio si tens algun tema que et preocupi.
4: 93-545-68-68.
1: Pregunta-li a la Jaixa, que és la nostra astròloga, i si no podeu passar en directe, tranquils, perquè la podeu obrir per Instagram i demanar una cita amb ella, no?
3: Sí.
1: Quin és el teu Instagram?
3: Jaixa, astrologia psicològica. H-A-S-H-A.
1: Perfecte.
2: Jaixa, astrologia psicològica. Doncs mira,
1: sí. Si voleu una cita amb ella, doncs vinga.
2: Per favor.
1: Concreteu una cita amb la Jaixa.
2: Al cinema.
1: Ara anem a Andorra, que hi ha el Marc Tomàs. Hola, Marc Tomàs, bona nit.
5: Bona nit, bona nit.
1: Tu preguntes per l'amor, Marc Tomàs.
5: Sí, així en general, perquè jo ara tinc nòvia i vull saber veure com anirà la cosa.
1: Bueno, des de quan fa que estàs amb la teva nòvia?
5: Hòstia, 3 o 4 anys, em penso.
1: 3 o 4 anys, bueno.
2: 3 o 4 anyets, vale.
1: Doncs vinga, et passem amb la Jaixa, ja et sabem les teves dades.
5: Vale, vale.
3: Hola, Marc, què tal?
5: Hola.
3: Hola. Vale, veo que tu lenguaje del amor, tienes a Venus en Capricornio, esto ya nos habla de que eres una persona con mucho compromiso, Capricornio le gusta la lealtad, las relaciones a largo plazo... Pero aquí también, combinando con tu sol en Acuario, la luna en Sagitario, que pide mucha más aventura, pues ahí sí que es verdad que a veces la relación se puede volver un poco aburridilla, ¿no? Uh-huh. Por una parte sí que necesita estabilidad, pero por otra, Acuario le gusta más la libertad, ¿no?
1: Vol chicha al Marc Tomàs.
3: Sí,
1: bueno,
5: hostia, es verdad, ¿eh? Me está describiendo al 100%, ¿eh? Oh.
3: Claro, ¿y qué te pasa con esto, Marc? ¿Qué te gustaría en la relación ahora?
5: ¿Com dius?
3: ¿Qué crees que li falta a la teva relació ara?
5: Ah, no, res, jo estic prou bé, Lo que passa que jo sóc molt tradicional, a mi m'agrada lo de tota la vida.
1: Sí. I doncs, quin és el teu dubte per trucar-nos?
5: No, res, això, perquè volia saber i sí, m'ha descrit al 100%, la veritat.
2: I la teva nòvia, creus que li agrada l'aventura o també és de tradicions i de coses fixes com tu?
5: Sí, la tinc aquí al costat, sí.
3: Pues que no es diga su carta.
1: Va,
5: sí. Sí, el 15 de juny... Quin any vas néixer, nena? De l'any 2001.
2: Nena, te llevo en moto?
1: Nena, sí.
2: Nena.
1: L'Andorra. El 15 de juny del 2001, a quina hora?
5: A quina hora? Al migdia.
1: Més o menys, a quina hora? A les 12?
5: Allà a les 12, 12 i pico.
1: A Andorra, suposo.
2: A l'hora de la ruleta.
5: No,
2: de la suerte.
5: A la Seu.
1: A la Seu d'Urgell.
2: A la Seu d'Urgell.
1: Perfecte.
5: I ella és d'Organyà, és d'Organyà.
1: Perfecte. Molt bé, és que no pot ser més peixès el Marc Tomàs, de veritat, Vale, un moment, que l'astròloga està calculant i de seguida... Com es diu la teva nòvia?

0: posem la música que et canviarà la vida. Som Flash FM, la que mana. Flash FM, són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM,
1: la que manda.

se apaga. Flash FM, en la festa.